0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: las 4.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 10. Són les 5. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 90.7 FM.
1: Let's go, girls.

0: Són les 9.
1: 90.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat i afectacions a l'AP7 per dos accidents, una a l'altura de Santa Maria de Palautordera i una altra entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, tots dos en sentit Tarragona. També hi ha retencions a la B20 a Barcelona per unes obres que obliguen a tallar un carril i finalment a la C33 a Montcada i Reixac la retirada d'un vehicle provoca retencions i manté també un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres, mentre que 6 aeroports han estat també suspenent, volíem dir temporalment, les seves operacions per revisar-ne també la seguretat de les infraestructures. El govern espanyol per ara no té constància de víctimes espanyoles. I el ministre de Justícia del Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que es troben a l'estat, tant els arribats recentment a Ceuta com els que són en altres centres. El ministre defensa que els menors han d'estar amb les seves famílies i el seu país d'origen i assegura que Rabat buscarà una solució a Madrid. El ministre ha explicat que ja ha contactat amb el seu homòleg espanyol, en Félix Bolaños, per tal d'abordar els mecanismes legals per verificar-ne les identitats i facilitar així el retorn amb les famílies. I entitats ecologistes, agràries, consells comarcals i ajuntaments han reclamat retirar el plater i establir una moratòria als projectes renovables fins que hi hagi una planificació consensuada amb el territori. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa denuncia manca de participació ciutadana i assegura que s'haurien incomplert o detectat irregularitats en 44 punts de la normativa catalana, espanyola i europea. Ja dius, reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà també sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps calorós i variable, també amb núvols en trànsit i alguns ruixats que aniran acompanyats de tempesta a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu i també de manera més dispersa a l'oest de Catalunya.
2: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, obrim per vacances.

0: la seva manera de cantar, no només la veu, sinó també la manera com canta, la tonalitat, no? Aquesta cadència de les frases, tal com les deixa anar, delaten a Morrissey, el que hi va ser en el seu temps, el líder de la mítica banda britànica de Smiths, doncs després en solitari, després ja fa molt de temps, amb cançons i col·laboracions tan mítiques com el Let Me Kiss You, que va fer amb la filla de Nancy Sinatra, vaja, amb la filla de Frank Sinatra, entre moltes d'altres, eh? Doncs mira, corria l'any 2004 i ara que m'he fixo en la data, déu-n'hi-do, el temps que ha passat, i Morrissey treia un altre dels àlbums en solitari, dels darrers que ha tret, el 2004, ha plogut, però vaja, que és dels més recents, i ens treia aquest senzill, l'àlbum es deia You Are the Query, i el senzill que estem escoltant és First of the Gang to Die, i ara us explico el perquè de començar l'Obert per Vacances amb aquest tema. Doncs res, que avui parlem de colles de festa major, de colles d'amics, de colles de família també, de colles que us ajuntareu o no per anar a veure l'eclipsi, dic o no, perquè també hi ha qui prefereix veure-la aquesta demà a la nit, vaja, demà al vespre, de forma solitària, que també és una opció molt, molt xula, una mena d'auto-homenatge o més en petit comitè. Però avui la pregunta del dia és això sobre la vostra colla, ja sigui de festa major o amb qui heu triat anar a veure l'eclipsi. I justament aquesta cançó, First of the Gang to Die, ens explica, no està basada en fets reals en principi, sinó que bé, està composada, no és ficció, diguem-ho així, però Morrissey explica la història d'un tal Hector que representa que seria el líder d'una banda d'aquestes llatines violentes i que doncs explica tota la història de la banda, no? Pues, com ell va entrar a presó, com l'altre va morir, no? Per això el First of the Gang to Die, no? I això ja està. Simplement deia Morrissey que volia fer com una mena de clocada d'ull o bé, de referència amb aquells fans llatins que sembla que doncs, tots tematitzats, no, com si formessin part d'un clan i d'una banda, l'anaven regularment a veure als concerts i volia que també se sentissin inclosos, explica ell, dintre de les seves lletres i les seves cançons i la seva música. Doncs vinga, avui amb els Smiths, però amb aquest trosset dels Smiths, que de fet és el Morrissey, hem començat el programa. Però ja sabeu que l'Obert per Vacances comença sempre també saludant a l'Aina Barbany de Cardedeu. Bé, aquests dies, perquè l'Aina està a punt de vacances, que avui ens va marxant tothom. Aina, bon dia.
1: Bon dia,
0: et quedes,
1: Núria.
0: Tu encara et quedes uns dies, no?
1: Encara em quedo. Sí. Jo fins divendres estaré aquí a tope.
0: Bueno, com si fossin molts dies. Aina, que... fins divendres sí, no. A mil. Ara, després, la.
1: Comença el compte enrere ja, realment, eh?
0: Sí. Ja estàs sí. Com més allà que aquí, no? Una mica?
1: Sí, però he de dir que quan acabi la feina i agafi vacances, seguiré estant connectada i enviaré àudios.
0: Doncs mira, t'he de dir que no ho has de fer, això. No ho has de fer. Te n'has d'anar de vacances. No ho has de fer.
1: Sí, tornaràs... però bueno, al final és com que es queda una part de mi aquí, no?
0: I... Sí, és que clar, si marxes poquet temps, tampoc acabes de marxar del tot. Això també
1: clar.
0: Passa, no?
1: Sí, però bueno, s'aprofitarà.
0: Qui marxa també és la Marina, si avui heu repassat el nostre Insta, no? Li he dit, Marina, home, almenys fes el sumari, ja que estaràs tota una setmana.
1: Home, i tant.
0: Sense dir res, que et vegin la cara. I així també aneu coneixent part de l'equip de l'Obert per Vacances.
1: És important, també.
0: Doncs la Marina que se'ns en va de vacances. I no res, nosaltres que estem a les portes d'un dia molt especial. Però anem a pams. Què preguntem avui, Aina?
1: Doncs mireu, avui se centrarà el tema en les colles de festa major o de cultura popular, ¿vale? Perquè al final les colles són una part molt important del teixit cultural dels municipis, no? I n'hi ha de tota mena, de colles de diables, de castellers, geganters, grallers, de molts tipus, i cadascuna té les seves tradicions, els seus rituals i aquella activitat que espera amb més ganes, no?, que arribi cada any. I per alguns la festa major comença quan arriba el primer acte de la colla i per d'altres, per exemple, doncs, quan toca posar-se la samarreta i sortir al carrer. En tot cas, avui preguntem això, quina és la millor colla de festa major o de cultura popular per vosaltres? Inclús també ens podeu explicar què significa per vosaltres, perquè hi ha gent que ho viu molt intensament molt. I també volem saber doncs, a aquestes persones com ho viviu i que ens ho expliqueu, no? I també, com que ja s'acosta l'eclipsi, volem doncs, també centrar una mica en això, és a dir, en el cas de Cardedeu, ahir us comentava, ens coincideix el pregó de la festa major amb l'eclipsi. Llavors, totes aquestes colles que esperen la festa major amb moltes ganes, però a la vegada hi ha l'eclipsi, com ho faran, no? Doncs també ens ho podeu explicar.
0: Molt bé, veurem samarretes, no? Jo m'imagino gent que anirà, no?, avetllada amb la samarreta. O sigui, segur. Combinant el que és ja la festa i l'eclipsi, una festa total. Segur. Molt bé. Doncs vinga, fins a les 11 teniu temps d'enviar missatges, però sí que és veritat que quan tenim més temps per recollir-los i donar-los sortides a les 10, per tant, aquesta primera hora ha de bullir la intensitat del WhatsApp i
1: d'Instagram.
0: Molt bé.
1: Així, estarem esperant.
0: Aina, moltes, moltes gràcies. Una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, és que avui és dimarts, és dia 11 d'agost i estem a les portes d'un dia històric, home, no a nivell mundial, perquè d'eclipsis, i ho recordem, n'hi ha hagut i n'hi ha moltíssims al llarg de la història, però sí que aquest té la particularitat de que fa, crec que 121 anys, us ho dic de memòria, si no són 121, són 125, doncs que no es veia d'aquesta manera, amb aquesta totalitat aquí a Catalunya. Per tant, no és un fenomen que sigui extraordinari pel cel, però sí per nosaltres. I ho és tant, que mira, com que ens ha pillat treballant, hem dit, calla, que la farem grossa, anem a fer un programa especial. Un programa especial que ja va començar més o menys ahir, que avui s'intensifica i que demà arribarà al seu zenit total. Què passarà avui a l'Obert per Vacances? Doncs mireu que sabrem ja, donarem informació d'aquella que diem de radioservei, perquè ens podem emocionar amb l'eclipsi, però també hem de tenir el cap fred, perquè l'eclipsi de demà, aquest fenomen, com qualsevol altra cosa especial que passa, representa i implica mobilitat, implica, doncs això, la mobilització de moltes persones. Sabrem quins dispositius de seguretat i de mobilitat han organitzat a Terres de l'Ebre i també a Lleida. Dos dels punts claus, arribada i tornada, no? I també punts claus pel que fa a espais on que hauran d'acollir molta més gent de la que és habitual i, per tant, risc d'incendi i tot això, sí? Terres de Lleida i Terres de l'Ebre, de fet, avui seran protagonistes i us donarem informació, si és que heu de veure l'eclipsi des d'allà, de com arribar-hi i a quines mesures de seguretat heu de tenir en compte. Us parlarem d'un projecte de salut molt interessant aplicat a l'eclipsi, es diu Projecte Solaris, la convoca l'Hospital de la Vall d'Hebron i consisteix en que si voleu com a voluntaris, si només us heu de descarregar una aplicació, em sembla, o apuntar-vos a una web, us voldrien mesurar les constants vitals en el moment de l'eclipsi per saber quin efecte té sobre el cos humà, quin efecte té el moment en què la Lluna tapi el Sol. És molt fàcil participar-hi i d'això en pot sortir un estudi de recerca molt interessant. Atenció, perquè quan parlem del tema del dia o del reportatge del tema del dia, avui ens aportaran un tema molt curiós que té a veure amb això dels grups, de les bandes que dèiem abans, de les colles. Sabeu allò que passa quan anem en colla, de que si la colla fa alguna cosa nosaltres també ho hem de fer i que si queden per fer, doncs això, per anar a algun lloc, nosaltres també, ostres, encara que no ens vagi bé, ens hi hem d'apuntar. Doncs bé, això, com tota la vida últimament, té una etiqueta, es diu FOMO, que és una mica vindria a ser la por a perdre's alguna cosa, i és aquest, no?, aquest impuls que fa que encara que no en tinguem massa ganes o que no es vingui de gust, doncs ho hem de fer, perquè si tothom ho fa, jo també hi he de ser. I una mica de FOMO en relació a no perdre's l'eclipsi, doncs també es podria explicar d'aquesta manera. Tenim FOMO, tenim JOMO, que seria el contrari totalment, que són les ganes de no seguir la corrent a ningú i anar a la teva bola. Doncs tot això ens explicaran una mica en detall i el per què i d'on surt la paraula i tot plegat als companys de Ràdio Ciutat de Valls en un reportatge molt xulo. Estic fent un sumari una mica llarg, en soc conscient. Però bé, encara hi ha més coses, no us ho perdeu, perquè també, ni que no sigui un dels punts centrals o potser més evidents per veure l'eclipsi, al Maresme també serà zona on es podrà veure dintre de Barcelona, doncs el Maresme encara rascarà bona part d'aquesta totalitat d'eclipsi. En parlarem, doncs, amb el company Manel Ferrer, la connexió, com es viurà l'eclipsi a Premià i al Maresme en general. Però sí que un dels punts brutals en què ja han començat a fer activitats des de relacionades amb l'eclipsi és Prades. A les muntanyes de Prades hi ha una associació astronòmica, hi ha un observatori, hi ha molta gent que el té com a referència pel que fa al tema astronòmic, i cap allà se n'ha anat el nostre company Pep Sunyer, que a la mínima que pot tirar cap a la muntanya agafa la moto i se n'hi va. A Prades ja fa dies que estan de festival, l'estan muntant grossa amb actes festius però molt, molt divulgatius sobre astronomia, i nosaltres, l'Obert per Vacances, hi hem volgut ser. Connectarem en directe amb Prades. I encara tancarem, mira, sense acabar la sintonia de tan llarg que estem fent avui el sumari, encara tancarem amb un reportatge molt interessant i xulo que ens han preparat des de Ràdio Rubí parlant sobre com s'han reflectit els eclipsis al llarg de la història de la literatura. Sí, un guia una mica llarg, un sumari una mica llarg, però un programa que es preveu molt intens i que hem d'anar per feina ja. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Primera parada Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat gironina, ens comença parlant de que els consells comarcals, municipis i les entitats ecologistes i agràries demanen retirar el Pla Ter, una moratòria de projectes també.
3: Sí, la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, juntament amb els Consells Comarcals del Pla de l'Estany i el Solsonès, diversos ajuntaments i entitats ecologistes i agràries han reclamat retirar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables de Catalunya i també una moratòria de projectes. Una de les membres de la xarxa, Montserrat Cubaró, ha reivindicat una planificació ben feta que estigui aprovada i consensuada amb la ciutadania.
4: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania. Per tant, són dos elements bàsics. Començar a fer la feina ben feta i mentre no tinguem la feina ben feta, aturar els projectes perquè no els posin on no convé.
3: D'altra banda, Cubaró ha dit que les 12.143 al·legacions recollides pel govern no corresponen amb els seus registres. Ha assegurat que el nombre és altíssim i ha assenyalat que és el projecte normatiu que més n'ha rebut de la història de la Generalitat.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal. Mor un home de 83 anys de nacionalitat francesa, ofegat a la platja Nova de Roses.
3: Segons va informar Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir a 11:45 del matí, en el qual deia que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Es tracta de la 18a víctima mortal a les platges catalanes des del 15 de juny, el dia de l'inici oficial de la campanya de bany.
0: Pau, si et sembla, deixem-ho de moment aquí. A propera connexió demà al matí. Tot a punt per l'eclipsi, Pau?
3: I tant, clar que sí. Fins demà.
0: Fins demà, Pau. Des de Girona FM, val a dir que Girona és un dels punts on possiblement, vaja, no arriba a la totalitat l'eclipsi, ho tenen més difícil pel que fa a la visió, però també ens podran aportar força contingut i informació de com ho viuran des d'allí o si marxaran de la ciutat o no. Cap a Terres Barcelonines, a Cugat Ràdio, Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, també un parell de notícies. Avui anem malament de temps.
5: Comencem... Vinga, va.
0: Vinga, comencem explicant que el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, l'Albert Batlle, diu que la ciutat està molt poc videovigilada. Confia arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027.
5: Sí, actualment Barcelona en disposa d'unes 186, comptant les que ja hi ha a la plaça de Catalunya, 14, i al front marítim, 12. El tinent defensa que la videovigilància és un element de dissuasió de delictes i ha especificat els criteris que tindran en compte a l'hora de col·locar-les a l'espai públic.
6: La col·locació de videocàmeres és un element bàsic de millora de la ciutat. I pensem en els espais on tenen que ser-hi, espais de gran concentració de persones, espais de concentració de l'activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats com a espais per l'activitat terrorista. Els tres elements, el terrorisme, la massificació i l'activitat delictiva.
5: Batlle també ha parlat d'altres elements de seguretat, com els detectors de metalls per trobar armes blanques, i considera que el cos de la Guàrdia Urbana ja en té suficients. També dona per fet que acabarà dotant el cos de pistoles elèctriques, tal com ja tenen els Mossos i altres policies locals.
0: I en clau ecologista us diem que un abocament d'aigües residuals ha provocat la mort de peixos, això al riu Ripoll, a Sabadell.
5: Sí, segons han detallat fons municipals, hi ha hagut una incidència al sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras que ha provocat l'obstrucció del sistema amb un col·lapse del col·lector que ha suposat la sortida d'una part de l'aigua a l'aqüífer. Operaris de l'empresa Casa han actuat per netejar el sistema i restablir el funcionament normal del col·lector. A hores d'ara, l'abocament ja ha finalitzat i l'aigua torna a circular correctament per la xarxa de sanejament.
0: Mira, volia fer via, però és que la tercera notícia és molt xula.
5: Ja sé que t'agrada.
0: Tina, obre Vic a Vic, un espai museïtzat que mostra com eren els comerços de la ciutat als anys 60.
5: Sí, es tracta d'un museu privat impulsat per l'Isabel Cuixeres, que porta per nom Vic d'ahir Museu de Botigues Antigues i que està ubicat al centre històric. Cuixeres va visitar fa uns quants anys les botigues Museu de Sales al Pallars Jussà i va pensar que allò podia funcionar a Vic. A partir d'ara va començar a recopilar objectes i materials que li han servit per recrear, entre d'altres, un quiosc, una merceria, una farmàcia o una botiga de queviures de l'època. De moment, el museu fa visites en hores convingudes. L'objectiu d'Isabel Cuixeres és que el visitant s'endinsi en l'experiència que proposa, fent-ho recordar com es vivia als anys 60 els qui van formar part d'aquella època i donar-ho a conèixer aquells més joves que no ho van arribar a experimentar. És una altra manera de veure com evoluciona la nostra societat al llarg dels anys.
0: Tira Forés des de Cugat, moltíssimes gràcies, companya.
5: Gràcies, que vagi
0: bé. A tope per demà, vinga. De fet, això que ens explicava la Tina d'una, en aquest cas un museu, però sí que un poble museïtzat, com als anys 60, com antigament, això ja ho tenen, és algun poble de Lleida, no em feu dir el nom, recordo que era visitable en aquest sentit, potser l'Arnau Vilà, de Munt se'n recorda. Arnau, bon dia.
7: Et sona
0: això que dic o no?
7: Ara no et sabria dir
0: Tranqui.
7: Un nom en concret.
0: Busco internet.
7: Perfecte.
0: En tot cas, mira, comencem amb les notícies de les Terres de Ponent. Ens expliqueu que els ajuntaments de la Granja d'Escarp, de Serós i Almatret, al Segrià Sud, han acordat restringir des d'avui l'accés a peu i en vehicle a diverses zones sensibles. Tot plegat forma part d'aquest pla de protecció davant l'eclipsi solar de demà.
7: Sí, els municipis de la Granja d'Escarp i Serós es tancaran els accessos als Plans i a l'Alt de Montmaneu, mentre que el Matret també limitarà l'entrada a les zones forestals. La mesura vol evitar la massificació en espais amb elevat risc d'incendi, especialment amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa i davant la possibilitat que s'elevi al nivell 4. Els alcaldes dels municipis demanen que les persones que no tinguin reserva no es desplacin a aquestes zones. Els accessos es senyalitzaran i els visitants seran reconduïts cap als aparcaments habilitats, però sense bloquejar el pas a possibles vehicles d'emergència. Els agents rurals també reforcen el dispositiu amb 150 efectius coordinats amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les ADF i els ajuntaments.
0: Per altra banda, us expliquem que la calor extrema d'aquests dies ja ha provocat 197 casos d'insolació i cops de calor, això només a la demarcació de Lleida, segons les dades del Departament de Salut.
7: La majoria d'aquests 197, en concret 141, s'han atès als centres d'atenció primària de les comarques del Pla de Lleida. El pitjor episodi es va registrar entre el 9 i el 13 de juliol amb 36 casos. També s'han atès 159 casos de deshidratació i una dotzena de persones han patit síncopes, és a dir, desmais provocats per la calor. I l'impacte més greu es troba amb la mortalitat. Segons el sistema Momo, 56 persones haurien mort a Lleida per causes atribuïdes a les altes temperatures durant les primeres 7 setmanes de l'estiu, de les quals 52 tenien més de 65 anys. Els metges recorden que una temperatura corporal per sobre dels 40 graus, confusió o pèrdua de consciència són signes d'alarma i requereixen actuar ràpidament.
0: Val la pena no baixar la guàrdia en aquest sentit perquè continua la calor i continuen els cops de calor. Mira, Arnau, Salàs, les botigues de Salàs, al Pallars Jussà, què et sembla?
7: Mira, a la zona del Pirineu, bona zona.
0: Doncs és una poble que recrea, però en el poble no en plan tancat museu, sinó que recrea botigues dels anys 60, crec que unes 8 botigues, dels anys 40, 50 i 60. Sí, tot el poble és com un museu de veritat.
7: Magnífic.
0: una, com si entressis al túnel del temps a Salàs. Molt bé. Arnau, moltíssimes gràcies. A punt també per demà.
7: També estem llistos.
0: Igualment.
7: Aquí, sobretot en aquesta zona. Que vagi molt bé.
0: Igualment, ara parlem amb tu. Gràcies, Arnau. Ai, Marina Pérez Got, bon dia.
1: Bon dia.
0: A punt de les vacances, tu, Ja no et pregunto per l'eclipsi, tu a punt de marxar. Com és que hi ha eclipsi i te'n vas?
1: Doncs mira, no sé, la vida.
0: Va coincidir així, no ho sabies, tu vas reservar i no ho sabies.
1: Exacte, no estava planejat, la veritat.
0: Vinga, que comencem justament parlant d'això i de com l'Ajuntament de Tarragona ja ho té tot a punt per l'eclipsi de demà. S'esperen aglomeracions de persones, però hi ha una consigna clara. Si ho podeu veure des de casa, no us desplaceu.
1: Doncs sí, queda't a casa. La consigna clara. La Marina Port Tàrraco serà el punt principal d'observació i on també s'han programat activitats prèvies i posteriors a l'eclipsi. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha explicat que els preocupa que la mobilitat es tensioni especialment de cara a la tornada i és per això que demana molta paciència i prendre-s'ho amb molta calma.
8: que fem a la Marina, activitat cultural per anar tornant tranquil·lament a les nostres vivendes i habitatges habituals, perquè això ens pot passar, no? Que hi hagi saturació un cop finalitzi l'eclipsi, ja tothom vol tornar cap a casa, i aquest és un punt, doncs, que prenguem-nos un calma també, o anem caminant, o sigui, clar, aquells que vagin caminant, no, tindran aquest avantatge, no? Però planifiquem també aquesta tornada d'una manera relaxada, esglaonada, perquè ens podem trobar amb algunes tensions al trànsit.
5: A Tarragona també hi haurà altres 5 punts diferents per veure l'eclipsi.
0: Notícies més enllà de l'eclipsi.
5: No, són relacionades amb l'eclipsi.
0: Vinga.
5: També. I és que Renfe ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Rodalies a motiu de l'eclipsi davant l'increment de desplaçaments que es preveuen cap a diversos punts de la costa i l'interior de la demarcació de Tarragona. I Renfe ha programat aquest tren que sortirà de Tortosa i arribarà a Barcelona més tard, un tren més tard del que normalment és. I també aquest dilluns a la nit s'ha donat el tret de sortir del Festival Jordi Savall, que impregnarà de música antiga al Camp de Tarragona fins diumenge. L'escenari principal és Aiguamúrcia, l'Alt Camp, però també es fa parada a Montblanc, Valls del Cuber, per tant, qui encara no hi hagi anat és a temps. I com sempre, parlem de festes. Núria,
0: vinga,
5: no puc marxar sense
0: Sant
5: parlar.
0: Sant Roc toca ara,
5: exacte.
0: Sí.
5: Sant Roc, festes a Tarragona, del 13 al 16 d'agost, el Cors del Bou i la Baixada de la Pescateria, i s'omplirà de cultura popular, música i patrimoni, i hi ha diferents actes per tots els públics.
0: Que consti que Sant Roc no és només patrimoni de Tarragona, de fet, són de les festes més antigues i pertanyen a un barri, no és la festa major, però sí que Sant Roc és festa major en altres poblacions, i demà tenim una entrevista molt interessant en aquest sentit.
5: Sí, arriba la setmana que és festa major a tot Catalunya, pràcticament.
0: Marina, si no tornem a parlar, molt bones vacances.
5: Tornaré, sí.
0: En 3, 2, 1.
5: Vull dir, serà vist i no vist.
0: Desconnecta, però gràcies, Marina.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

Doncs vinga, ara ens espera un bloc, en aquest primer tram de programa que parlem de l'eclipsi des del punt de vista d'informació de radioservei, com dèiem, de seguretat, de mobilitat, i és que ja sabeu que el fenomen de demà té l'excepcionalitat de que no es veia des de fa més d'un segle i es preveu una llarga

0: La Tere Giné, un reportatge que ens arriba des de la Plana Ràdio.
1: La Generalitat ha declarat oficials tres emplaçaments del Parc Natural, el polígon industrial de l'Aldea, els Camps de la Carroba i l'entorn també dels aparcaments de la Torre a Camarles, però no són els únics punts habilitats en la zona del Parc Natural del Delta. Imma Juan és tècnica d'ús públic del mateix Parc Natural.
2: Sant Jaume d'Enveja està al pont Lo Passador, el que seria el passeig del riu Ebre, la finca del Violí i la platja de Mitjor. Aquí també hi haurà gent en personal que també repartiran, si convé, ulleres per si hi ha algú que no en porta, no? Després està la Ràpita, que evidentment la Ràpita del Trabucador és un dels llocs, i la Foradada, que el Trabucador, sabeu que hi ha aquelles espais, no?, unes zones d'aparcament, i per tant una vegada estiran plens se tallarà l'accés, però hi ha una capacitat per a 650 vehicles. Després també a la Foradada hi ha 500 persones, que també hi haurà capacitat per 500 persones. Això en quant a la Ràpita.
1: Per accedir a aquesta zona s'ha previst un circuit de trànsit de sentit únic, baixada pel Poble Nou i pujada per la Ràpita per evitar encreuaments. A Deltebre i a l'Ampolla també hi haurà zones habilitades, moltes amb reserva prèvia obligatòria per evitar la saturació. En un espai natural com el Delta també existeix la preocupació de les zones protegides. Aquest cop, però, la tècnica d'ús públic ens explicava que l'impacte sobre la fauna no serà tan preocupant com en d'altres èpoques de l'any.
2: Mira, de fet hem tingut sort de que l'eclipse, si en lloc de ser el dia 12 d'agost fos el dia 12 de juliol, els impactes podien ser molt més importants. Per què? Perquè l'època de nidificació ha acabat precisament el dia 31 de juliol. Per tant, ja estem fora de l'època de nidificació i això m'ho relaxa una mica des del punt de vista de lo que seria l'impacte que podria provocar este eclipse en els espais naturals que estan en els ocells nidificant, no? Com ara la majoria de llocs ja s'ha aixecat la nidificació, ara el que tenim és que hi ha les zones naturals, evidentment s'han de respectar, no poden anar per no se poden anar només pels postos que sempre s'han anat habilitant, que són els camins, les pistes.
1: Recordem que pel litoral i les badies interiors, Capitania Marítima obligarà totes les embarcacions que vulguin apropar-s'hi a fer una inscripció prèvia, i el pont del Passador a Deltebre es convertirà també en el punt neuràlgic del desplegament mediàtic amb una retransmissió especial de la televisió pública. Ben diferent és l'estratègia a l'interior. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha decidit tancar l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i de la Serra del Montsant durant tot el dia de l'eclipse. La mesura entra en vigor des de les 9 del vespre del dia 11 d'agost fins les 8 del matí del dia 13. Respon a dos factors: l'elevat risc d'incendi d'aquestes dates i el fet que l'horari de l'eclipsi s'acosta també a la franja nocturna. Joan Castor Gonell és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
3: D'alguna manera hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Tot i que ara no estem en un nivell de risc extrem d'incendi, estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim ben bé dades segures de quin accés, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest Parc Natural dels Ports. Per això se ve adequat poder d'alguna manera restringir-ho per la preocupació que genera això, no? Este risc d'incendi que existeix en esta època, i tampoc no tenim per què amagar l'afectació, no?, que pugui tindre no sabem quantificar-la, no?, per aquesta massificació de vehicles al Parc Natural, per l'afectació que pugui tindre a la flora i la fauna de la zona.
1: Al massís dels Ports, els accessos de les tres comarques, Montsià, Terra Alta i Baix Ebre, quedaran tancats amb senyalització específica i es reforçarà la presència d'agents rurals, informadors ambientals i personal de la brigada del parc. Només s'hi podrà accedir si es té residència a l'interior del massís o una reserva feta en algun refugi o allotjament rural. De la tasca prevista per part dels agents rurals ens en parlava Javi Gilabert, cap de l'àrea regional de les Terres de l'Ebre d'agents rurals.
4: I en concret la nostra feina serà aquesta, estar en aquells llocs que ja s'han determinat com a sensibles, ja sigui perquè poden ser llocs amb molta afluència de gent i que la gent no pugui, diguem, respectar les limitacions que hi ha en aquella zona i es pugui escampar per les vores, com podrien ser, per exemple, el Delta de l'Ebre, totes les zones que ja estan molt ben delimitades en cordes perquè la gent no hi passi dins, que són totes les zones dunars, totes les zones de vegetació. Pensem que encara que nosaltres ens puguin semblar plantes herbàcies, allí hi ha espècies vegetals dels limòniums, amb un alt valor natural, que estan protegides i que s'ha de preservar. Doncs controlarem això I després també, dins del Parc Natural dels Ports, controlarem, evidentment, que es compleixi la restricció d'accés. Recordem que hi ha aquesta limitació d'accés a partir

0: partir de les 9 de la nit del dia abans, el dia 11, i que és vigent fins a les 8 del matí del dia 13. I també el que controlarem és aquells espais dins dels ports que puguin tindre una aglomeració de vehicles. Sí que és veritat que són espais on, diguem que són espais reduïts, per tant, per posar un exemple, el cim de Caro, a la que hi ha més de 20 vehicles, allò ja pot ser un caos. Llavors, clar, això ja ho hem d'evitar. Tots els veïns dels ports que sí que poden accedir, per exemple, a la seva casa, que està dins l'organització, doncs, evidentment, aquesta gent després no es poden desplaçar pel port en vehicle. Podran moure's a peu, evidentment, però, per exemple, pujar a casa no, i és una de les coses que estarem...
1: Entre punts d'observació saturats de gent al Delta i parcs naturals vigilats a l'interior, les Terres de l'Ebre es preparen per viure aquest 12 d'agost un dels fenòmens astronòmics més esperats del segle. Administracions i experts coincideixen en un mateix missatge: informar-se abans de sortir de casa, reservar quan calgui i respectar, sobretot, les indicacions. Serà clau perquè la jornada es visqui, sobretot, amb seguretat.
2: Doncs ara ja coneixem les restriccions al Parc Natural dels Ports i altres espais naturals de les Terres de l'Ebre, gràcies a aquest reportatge molt extens i molt concís, també molt detallat, de la Tere Giner de la Plana Ràdio. Milers de vehicles i persones d'arreu es desplaçaran, com dèiem, a Terres de l'Ebre per observar aquest gran fenomen. La seguretat és clau, els dispositius ja estan preparats per rebre tothom. Volem saber, doncs, més en concret, com es preparen en diverses poblacions i des del punt de vista això de la seguretat a Terres de l'Ebre. En parlem, ampliem la informació en conversa amb el David Benito, el company de Ràdio Tortosa. David, bon dia.
3: Bon dia, Núria, bon dia.
2: Estàs amb persona autoritzada, no?
3: Sí, avui estem amb la Paula Navarro, que ella és directora territorial d'Interior i Seguretat Pública, doncs que ha estat una mica la protagonista d'aquest dispositiu a les Terres de l'Ebre, la que serà encarregat de coordinar d'alguna manera tot el que viurem aquí a les Terres de l'Ebre el pròxim 12 d'agost, demà, ja que queda molt poquet. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Ja ho deia, estem a un dia ja de l'eclipse i ja estem tots una mica molt nerviosos perquè això ja està aquí. Què espero que passi demà i, sobretot, quina afluència de gent preveieu que vinguin aquí a les Terres de l'Ebre?
4: Bé, demà esperem que vingui moltíssima gent. No només demà, sinó que ja esperem que a partir d'avui ja comenci a hi haure una arribada de gent, i de fet també hi ha gent que porta aquí ja alguns altres dies, no? Llavors, el que esperem és que poguéssim viure i disfrutar del fenomen de la manera més pacífica i més tranquil·la possible.
3: Podríem dir que este eclipse suposarà que s'hagi creat un dispositiu de seguretat i mobilitat, potser podríem parlar del més important dels últims anys aquí al territori, no?
4: Sí, efectivament, així és. S'ha creat un dispositiu pensat per a una gran afluència de gent, per a que hi haguen molts de moviments. Ens preocupa molt el punt de vista de la mobilitat, que pensem que és l'aspecte clau, i efectivament el dispositiu va a acord a tot això, i sí, com tu dius, seria un dels més importants dels darrers anys aquí a Terres de l'Ebre.
3: Sí que s'ha preparat a les Terres de l'Ebre un dels punts de recomanació, 8 punts en concret de recomanació per part de la Generalitat, però sabem que la gent també és lliure i es mourà una mica per tot el territori. Quines són les zones del territori que es preveu una major concentració de persones?
4: Sí, jo crec que la complexitat del dispositiu que hem creat precisament és este, no? No tenim un grup de gent ubicats en un lloc en concret, sinó que hi haurà bastanta dispersió pel territori. Els ajuntaments han fet una gran tasca per a organitzar diversos esdeveniments que es duran a terme durant tot el dia de l'eclipse, i inclús un cop finalitzat l'eclipse també, i per tant preveiem això, que hi hagi molta dispersió. Per tant, el tema de la mobilitat ens preocupa molt i estem molt, molt atents a poder resoldre immediatament totes les incidències que vagin hi havent.
3: Suposo que us preocupa especialment l'efecte crida, sobretot al Delta de l'Ebre, al Parc Natural, perquè, sí, a més, hem vist amb aquest reportatge que és un dels llocs que es preveu més gent.
4: Sí, nosaltres on preveiem que hi ha més gent és al Delta de l'Ebre, ja per una qüestió física, no?, de l'espai, pensem que és un lloc idíl·lic per a poder-ho veure. Tot i això, sí que és veritat que des de la Generalitat s'ha fet un treball que venim fent des de fa molt de temps, i per això hem acabat determinant 8 punts d'observació d'aquest eclipse que reuneixen totes les característiques també tècniques i físiques per a poder-lo veure amb seguretat. Però sí que és cert que el Delta de l'Ebre és un dels espais on se preveu que hi hagi major afluència de gent.
3: Durant ja les pròximes hores, perquè este dispositiu començarà segurament a les pròximes hores, tindran un paper molt important justament Mossos d'Esquadra, però també els bombers, Protecció Civil, agents rurals, les policies locals dels diferents municipis i tots els serveis sanitaris. Com se coordina tot això?
4: Bueno, tot això se coordinarà a través del que és el centre d'emergències que estirà ubicat al 112 de Reus, lo SECOR, i allí tindrem totes les sales operatives de tots els cossos i forces de seguretat i emergències, i estiran molt atents a qualsevol incident que pugui passar. Per tant, la coordinació se farà des d'allí, i després, pues, a nivell territorial, ja fa molt de temps que venim treballant en els diferents dispositius i hem fet també les nostres reunions de coordinació per a saber este dia, pues, com ens hem de coordinar, com hem d'actuar i com hem de ser capaços de respondre la més ràpid possible a qualsevol incident.
3: Per tant, el 112 continuarà sent el canal principal d'atenció ciutadana en cas d'emergència, no?
4: Sí, evidentment. El 112, que estarà ubicat a Reus. Nosaltres, de fet, este dia hem previst un reforç entre un 10 i un 15% de personal al 112 per a poder atendre, pues, qualsevol incident i qualsevol emergència que pugui haver.
3: Com rebrà la població informació d'última hora de si hi ha canvis d'accés o restriccions o si hi ha alguna incidència important? No sé, m'imagino si tindrà protagonista les alert, per exemple, en cas d'emergència.
4: Evidentment, les alert és una eina que, com tots sabem, s'ha convertit en un mecanisme essencial per a poder informar a la població en moments de que hi hagi alguna emergència, i per tant, en el cas de que això passés, que esperem que no, doncs les alert seria un dels mecanismes. A partir d'aquí, pues, qualsevol informació relativa a les activitats dels municipis, a restriccions, pues, bueno, la premsa, les xarxes socials, les pàgines web que s'han habilitat, també a través de la Generalitat, és a dir, intentem donar el màxim d'informació possible.
3: I no sé si també en tanta concentració en determinats punts preocupa una possible saturació de la xarxa de telefonia mòbil.
4: Bueno, lo de la xarxa de telefonia mòbil, ja sabem que, per exemple, el que ens podria preocupar és la trucada al 112, no? La trucada d'emergències. Llavors, nosaltres cal explicar que el sistema del 112 no funciona en la pròpia cobertura del telèfon mòbil, sinó que agafa cobertura de qualsevol de les antenes que hi haguin a prop de qualsevol de les companyies, no? Llavors, en principi, no ens hauria de preocupar aquesta trucada al 112. Lo cert és que passen alguns moments de l'any, no? Que intentem trucar tots a la vegada per a informar d'alguna cosa, i llavors sí que és veritat que a vegades pot hi haure alguna petita incidència, però el que més ens podria preocupar és la comunicació d'una incidència, d'una emergència, i per tant, en principi, això està cobert.
3: I en tot cas, la gent ha d'estar tranquil·la, perquè també entre els cossos de seguretat i els mateixos alcaldes de pobles petits tenen dispositius que van més enllà de tot això, no?
4: Correcte, correcte. De fet, el que han fet ha sigut repartir a molts dels ajuntaments el que són les emissores rescat, i per tant, aquestes emissores no només les tindrà la policia local o els Mossos d'Esquadra o tots els cossos i forces de seguretat, sinó que inclús alguns voluntaris també disposaran d'aquestes emissores per a este dia, per a poder-se comunicar de manera immediata, ja no només entre ells, sinó també en el cas de que sigui necessari, pues, amb el SECAT o inclús amb el SECOR.
3: Quins són els principals escenaris de risc que heu estat treballant i que preveieu o que podrien passar més enllà de l'aglomeració de trànsit?
4: Jo crec que el que més ens ha preocupat és l'aglomeració. Al final, el tema de la mobilitat és un tema que ens ha de preocupar. Ja sabem com tenim les carreteres. La P7 serà bueno, la via principal d'arribada i també de tornada de la major part de la gent que ens vingui a visitar, i per tant, nosaltres hem centrat molts esforços en el tema de la mobilitat. A partir d'aquí, amb els agents rurals, ja fa un any que s'ha estat treballant amb els 8 punts d'observació que finalment s'han acabat designant, i s'han valorat diferents riscos, com poden ser el risc d'incendi, el risc d'inundació, l'estar en espais naturals protegits i tot això. Doncs, bueno, ja fa molt de temps que s'ha treballat i jo crec que aquests riscos ja els hem salvat.
3: Per això, d'alguna manera, és tan important, no?, atendre aquests 8 punts que s'ha recomanat, perquè són els llocs que s'ha previst on puc haver-hi menys perill, no?
4: Sí, aquests 8 punts són llocs que s'ha fet una avaluació de riscos, podríem dir, i sí, efectivament, per això s'han designat aquests punts, perquè entenem que són els llocs on menys perill hi ha i els llocs on efectivament el fenomen se veurà sense obstacles i sense cap complicació. No obstant això, sí que és veritat que altres llocs que han designat els ajuntaments, doncs, també mos han pareixut o mos semblen òptims, i evidentment, inclús moltes vegades, no, des de casa se podrà visualitzar, per tant.
3: Després també el que sí que sabem és que ho hem sabut de fa pocs minuts o poques hores, de fet des d'ahir, que el president Illa ha escollit les Terres de l'Ebre per veure l'eclipsi, i en concret ho farà des de l'Observatori de Roquetes, que també tindrà un protagonisme especial, no?
4: Sí, efectivament, bueno, mos visitarà el president Illa. Jo crec que les Terres de l'Ebre són el punt central per a poder visualitzar aquest fenomen, i que millor, no?, que l'Observatori per a poder anar a veure este eclipsi.
2: De fet, nois, intervinc ja gairebé per tancar l'entrevista, sí, que ens hem quedat sense temps. El tenim aquesta tarda aquí a Tarragona, el president Illa, que vindrà a fer com l'acte de compte enrere. Sí. Aquí a Tarragona pitjarà el botó que ja vam utilitzar, pel compte enrere del gran depart del Tour. Doncs tornarem a fer el compte enrere de les 24 hores per l'eclipsi. I això, no sé si dormirà mig camilla. Si aprofitant que ve Tarragona, ja tirarà cap avall.
3: No, perquè demà al matí, ens quants que ha d'estar Reus, també.
2: Ah, mira.
3: El 112, anirà en aquest punt.
2: Molt tarragonil veiem aquests dies. Molt de per aquí. Molt bé. No, ho hem de deixar aquí.
3: Moltes gràcies, Núria.
4: Gràcies.
2: A vosaltres per tota aquesta informació que us expliquem amb un somriure, perquè estem contents de que estigui tot ben preparat i tot ben pensat per demà al final gaudir, però que al darrere de tots els que gaudirem hi ha tota una afanyada de planificació i d'execució. N'ha parlat el nostre company, el David Benito, amb la Paula Navarro, directora territorial d'Interior i Seguretat Pública a les Terres de l'Ebre, del dispositiu de seguretat pel que fa a l'eclipsi de demà. Paula Navarro, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: I David Benito, company de Ràdio Tortosa, moltes gràcies. Demà més, eh?
3: Gràcies, ens escoltem demà.
2: Ens escoltem,
3: vinga.
2: Molt.
3: Adéu, adéu.
5: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Però sí, l'eclipsi serà un fenomen de mobilització que atraurà milers de persones cap a les Terres de l'Ebre. Tampoc es quedarà curta una altra zona, que és a les Terres de Ponent, Lleida, la plana de Lleida i tot plegat, ple d'espais naturals que també necessiten ser protegits amb aquest esdeveniment, amb aquesta crida massiva que viuran. I hem de saber també com es preparen a nivell de protecció civil a les Terres de Lleida. De fet, el nostre company Arnau Vilà, de Munt, ha parlat amb la Núria Gil, la delegada del govern de Lleida.
6: A les comarques de Ponent, especialment al sud de la demarcació de Lleida, hi haurà alguns dels punts amb millor visibilitat, però també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. I per això hem parlat amb la Núria Gil, que és la delegada del govern a Lleida, per a que ens faci una actualització de la situació global en matèria de protecció civil.
7: La millor visibilitat la tindrem des de Terres de Ponent, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i és on hem fixat aquest dispositiu més ampliat per poder coordinar, perquè es desplaçaran molts vehicles.
6: La mobilitat és, per tant, una de les principals preocupacions. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu específic per absorbir els desplaçaments i evitar que l'arribada simultània de vehicles als punts d'observació acabi generant problemes de circulació.
7: Des del Servei Català de Trànsit, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, doncs ha preparat i planificat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments a aquest dia. I també per tal de garantir la seguretat viària Ponent, també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. En el cas de Lleida, les vies més afectades seran la C25, la 2, la Nacional 240 i la P2.
6: No es plantegen d'entrada grans restriccions de circulació. La idea és precisament que el dispositiu permeti mantenir la fluïdesa i gestionar els moments de més afluència.
7: Precisament es fa aquest dispositiu perquè hi hagi fluïdesa dels vehicles als llocs amb major visibilitat.
6: Però el moviment de persones no es limitarà a les carreteres. Molts dels punts des d'on es podrà seguir l'eclipsi són espais oberts, zones rurals i entorns naturals. I aquí el dispositiu de protecció civil incorpora una altra variable, garantir que aquesta afluència de persones no dificulti la resposta davant d'una eventual emergència. La recomanació és planificar amb antelació el lloc d'observació i informar-se sobre els accessos i les possibles restriccions. I una vegada allà, estacionar només els espais habilitats. Els camins i les pistes han de quedar lliures per permetre el pas de vehicles d'emergència. També cal extremar les precaucions en el medi natural, especialment en un període d'alt risc d'incendi. No fer foc és la primera i la més bàsica de les premisses, però a banda, no s'ha de llençar burilles i evitar qualsevol activitat que pugui originar una ignició. Però la prevenció no comença el mateix dia de l'eclipsi. També passa per preparar els punts d'observació i coordinar les activitats que s'hi faran. De fet, l'administració ha plantejat l'eclipsi com una oportunitat per portar la divulgació científica a tot el territori.
7: Dins del marc del Pla Interdepartamental de Catalunya Mira el Cel, que hem endegat des del govern, doncs el que volem és promoure la participació ciutadana, també la divulgació científica arreu del territori, amb aquest motiu de l'eclipsi, no? I ja s'havia començat durant el curs escolar que ara ha finalitzat. S'han fet diverses accions accions, ventall d'activitats pedagògiques per a l'alumnat als centres educatius de Catalunya, i també hem posat en marxa la iniciativa Eclipsi per a tothom lleure. Aquest està dedicat als infants i joves, que bueno, és una manera d'apropar la divulgació científica al lleure a través de tallers pedagògics, a través de pràctiques i observació segura de l'eclipsi als casals d'estiu i a les colònies.
6: I precisament aquesta observació segura és un dels altres grans missatges del dispositiu. No serveixen les ulleres de sol convencionals ni qualsevol sistema casolà per mirar directament al sol durant l'eclipse, cal utilitzar ulleres específicament homologades i filtres solars certificats.
7: És important, sobretot, que quedi clar que cal fer servir ulleres homologades o filtres solars certificats, evitar ulleres de sol convencionals. Algú havia comentat radiografies, càmeres de fotos, prismàtics... No, poca broma, Vull dir, això, CDs fins i tot.
6: Aquest és un dels punts en què Protecció Civil s'hi ha centrat més específicament, i per facilitar que la protecció arribi al màxim de persones possible, s'ha preparat una distribució específica d'ulleres als punts d'observació.
7: Hem garantit, no, que aquesta observació segura es pugui portar a terme. Doncs el Departament de Recerca i Universitats ha coordinat la distribució de 150.000 ulleres homologades als punts d'observació segura.
6: I mentre els serveis d'emergència es preparen el dispositiu per una jornada amb molta mobilitat, l'administració també vol aprofitar l'interès que genera el fenomen per acostar la ciència a la ciutadania.
7: Estem en un moment molt, molt important, no? Crec jo que més enllà del magnífic espectacle astronòmic que és l'eclipsi, i que representa una gran oportunitat científica, també a nivell educatiu i social, és una manera d'apropar la ciència, no, al conjunt de la ciutadania. I bueno, tenim aquesta oportunitat i també que podem aprofitar-ho, no, per compartir-ho amb els infants i els joves, i així a veure si despertem l'expectació i la curiositat, i d'aquí surten noves vocacions científiques que tant necessitem.
6: L'eclipse serà, doncs, una cita astronòmica, però també un important episodi de mobilitat i d'ocupació de l'espai públic i natural que posarà a prova la gestió del territori.
2: Doncs així també es gestionarà l'eclipsi a Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies per aquest extens reportatge a l'Arnau Vilà d'Emuna Ràdio. Nosaltres seguim endavant parlant de l'eclipsi des d'altres punts de vista. Sabíeu que també es pot utilitzar la cita de demà per qüestions de salut? Us parlem del projecte Solaris, un projecte que té a veure amb la salut i que desenvolupa la Vall d'Hebron Institut de Recerca i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Es tracta de participar i saber com ens afectarà a nivell individual, quina resposta fisiològica donem a la ciutadania amb un fenomen com el de demà. Jo no us explico més, perquè qui té tota la informació i el convidat que ens ho pot explicar és l'Ivan Conde, el company del Prat Ràdio. Ivan, bon dia.
8: Molt bon dia.
2: T'apuntaràs tu o què? Perquè es pot apuntar tothom, eh?
8: És una de les coses que hem de preguntar a la doctora Maria Jesús Cruz, la cap del grup d'investigació de pneumologia de la Vall d'Hebron Institut de Recerca. Molt bon dia, Maria.
9: Hola, què tal? Molt bon dia.
8: Aquesta era una de les primeres preguntes. L'estudi, podem dir que el recolliment de dades ha començat ja, no?
9: Ha començat ja, això no vol dir que la gent no es pugui apuntar encara, perquè encara hi som a temps, l'eclipsi és demà a la tarda-nit, però sí, ha començat ja, hem començat ja a recollir dades de les persones que voluntàriament han accedit a participar en aquest estudi.
8: Com funciona exactament? La gent s'hi pot apuntar a l'aplicació i funciona mitjançant els rellotges intel·ligents, no?
9: Exacte, qualsevol persona que tingui un rellotge intel·ligent pot entrar a la pàgina web, que està també, per exemple, dintre de la pàgina de Catalunya Mira el Cel. Hi ha uns codis QR i, descarregant el codi QR, pues, automàticament es dona el consentiment per connectar el telèfon a una aplicació. És absolutament anònim. I el que farem serà que aquests dies, durant l'eclipsi i un parell de dies després, recollirem dades fisiològiques que recullen aquests rellotges, com per exemple la freqüència cardíaca i la freqüència respiratòria. Uh-huh. I el que volem és saber si durant el moment de l'eclipsi, com que estarem emocionats perquè serà un esdeveniment que no hem vist mai, doncs si la nostra freqüència cardíaca, la nostra freqüència respiratòria i altres paràmetres fisiològics, com els d'aquests rellotges també recullen, pues, poden tenir algun efecte en el nostre cos.
8: Teniu hipòtesis o previsions de precisament quina és aquesta resposta, si afecta a la majoria de persones que veuen l'eclipsi?
9: Sí, aquesta és una molt bona pregunta. La nostra hipòtesi és que com que estarem emocionats, doncs la nostra freqüència cardíaca i la nostra freqüència respiratòria segurament augmentarà. A més, és un esdeveniment que veurem segurament en família o amb amics, no? Que és una mica de festa, i la nostra hipòtesi és aquesta, que no estarem igual en el moment de l'eclipsi que probablement el dia abans o el dia després, que estarem a casa o estarem més descansats i no estarem tan emocionats.
8: Pot variar molt la resposta segons edat, gènere o qualsevol altre aspecte?
9: Bueno, l'estudi és absolutament anònim, però sí que hem recollit edat i sexe de les persones que vulguin participar, i nosaltres pensem que sí, que segurament segons l'edat, segons el sexe. Després també tenim un camp voluntari que la gent pot contestar si vol, que és des d'on viuran l'eclipsi. I això també pensem que pot tenir repercussions, no? Si és un lloc, una zona on l'eclipsi és total o si és parcial. I tot això, el que estem molt contents és que hem tingut una molt bona resposta. Ja portem més de 2.000 persones que s'han adherit a aquest estudi, i bueno, segurament el poder de les dades, no? Quan més gent tinguem, més possibilitats tindrem de tenir uns resultats més macos, no? Perquè clar, l'estadística sempre, si tenim molta gent participant, segurament podrem treure uns resultats molt, molt, molt més interessants. O sigui que jo animaria la gent que encara hi són a temps d'apuntar-se i d'aportar a bon terme aquest estudi, que nosaltres pensem que l'important d'aquest estudi és que la societat participa. Són tots els que podem participar i aportar dades per fer aquest estudi.
8: Quines aplicacions pot tenir aquest estudi? Per què ens pot servir en un futur?
9: Bueno, és un estudi una mica pioner, perquè no s'havia fet mai això. Nosaltres el que considerem més important és que estarem molt contents si la societat veu que pot participar a la ciència, que la ciència no és una cosa estranya i llunyana, sinó que tothom pot participar i pot fer ciència. Això per nosaltres ja és un resultat molt important. I després també, bueno, seria per nosaltres molt important si realment veiem que hi ha una resposta diferent quan estem emocionats veient un eclipsi que quan no estem en aquesta situació, no? Per això nosaltres també seria molt important. I dic que és un estudi pioner perquè, bueno, abans no hi havia aquests dispositius i no era possible agafar tantes dades d'una manera relativament fàcil, i ara en aquests moments la tecnologia ens permet, pues, fer aquests estudis.
8: Per tant, consideres que és una cosa que ens podem anar acostumant a veure, no? Aquest perfil d'estudis on tothom hi pot participar, i on gairebé, com qui diu, com deies, no? Si no fa aquest aspecte de més voluntari, gairebé no ha ni d'esforçar-se, no?, per participar.
9: Absolutament. De fet, nosaltres el que volíem és que la gent no hagi de fer res, que la gent estigui gaudint de l'eclipsi i només portant-la al rellotge ja està aportant dades. Això per nosaltres era molt important, no? Perquè no volíem que la gent estigués pendent de fer l'estudi. I això és una cosa, pues, que resulta relativament fàcil, i evidentment la ciència està avançant molt en aquest sentit, en el sentit del camp de les dades, no? I està canviant molt, i bueno, és una cosa que jo penso que és molt positiva.
8: Llavors, el que comentàvem, a l'hora de veure l'eclipsi, fins a quin punt hem d'estar tranquils o tranquil·les segons la resposta fisiològica que tenim? Si ens alterem, si tenim una mica més de pulsacions de l'habitual, això entra dins d'un escenari normal?
9: Sí, absolutament, que és, no, forma part de les nostres emocions, de la nostra vida, no? Això segurament no patim moltes vegades a la nostra vida, d'una manera a vegades positiva i a vegades negativa, no? O sigui que nosaltres el que hem de fer és gaudir d'aquest moment, i després les dades ja ens diran, ja ens parlaran.
8: Uh-huh. I si em permet la darrera pregunta, la doctora Cruz, sí, com viurà l'eclipsi?
9: Bueno, jo estic a Calafell, de vacances, i estic molt emocionada perquè no he vist mai un eclipsi total, i segurament el viuré demà a la tarda des de la platja. Espero que també estigui molt emocionada. De moment ja ho estic, eh?
2: A Calafell han muntat, mira, ja que diu que està a Calafell, entre altres qüestions, han muntat diverses opcions, sí, per veure-ho des del mar, fins i tot, per poder, doncs, sí, endinsar-se una miqueta al mar. Això està, sí, xulo.
9: Sí. Sí, ho he vist,
2: Molt bé. No sé, com a darreríssima pregunta i molt ràpida, si s'ha fet mai un estudi d'aquest tipus amb algun fenomen així semblant?
9: No, amb persones no. Sí que s'han fet estudis amb animals, però els animals tenen una cosa diferent de nosaltres. Sí. És que, clar, els animals no saben que hi ha un eclipsi, no? Per la qual això és una sorpresa per ells, i hi ha alguns animals que es posen nerviosos, altres que se'n van a dormir, però amb humans no s'havia fet mai.
2: Doncs moltíssimes gràcies a la Maria Jesús Cruz, cap del grup d'investigació de pneumologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies, doctora Cruz.
9: Moltes gràcies a vostès. Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia. I també al company Ivan Conde, del Prat Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, company.
8: Igualment, molt bon dia.
2: Una abraçada. Vinga, va, en escassos segons ja arribarem gaire minuts, eh? Arribarem gairebé a les 10 del matí. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Més eclipsi a la tornada.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant.

0: les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat i afectacions a l'AP7 en sentit Tarragona, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos i també a Vilafranca del Penedès per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha afectacions a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i a l'AP23 a Molins de Rei per vehicles al voral. A banda, les obres a l'AP20 a Barcelona també continuen provocant retencions amb un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost, també per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí també s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol no té constància per ara de que hi hagi víctimes espanyoles. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. La Generalitat el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, amb conferències científiques i el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència i també del risc d'incendi. El CAT-112 també reforçarà més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15%, i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius de Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats. Salut recorda que caldrà utilitzar ulleres homologades excepte durant la fase de totalitat. Precisament, les autoritats de consum han ordenat de retirar 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars greus. Pel que fa a la mobilitat, Renfe també ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Tortosa a Barcelona i Trànsit recoma a evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta a no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla ha deixat 32 beines i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en dos punts del municipi, un a la plaça de l'Amistat i l'altre al carrer del riu Túria, i no hi ha hagut ferits ni detencions, tot i que els agents van identificar una persona que portava una navalla. El cas se suma a 3 tirotejos més registrats els darrers dies a Barcelona i també en municipis de l'entorn. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Històries del dia a dia, històries de colles, de famílies, fins i tot de festa major, que és la situació en què es troben moltes poblacions de Catalunya i que estan a punt de començar. Si no s'hi troben, ja estan a les portes. D'això va avui la pregunta del dia de les colles de festa major. Seríem capaços de trobar la millor colla de festa major popular de Catalunya? Home, així en un pim-pam, en un programa d'un dia i una crida a la participació d'una hora, no. Però potser de cara a l'Obert per vacances de l'any vinent ens ho plantegem i ho fem una miqueta més extens. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia de nou, què tal?
0: Bon dia. Doncs bé, sabent a veure si ja tenim una primera prospecció, no?, d'aquell orgull de colla que tenen moltes persones a Catalunya.
1: Sí, seria complicat, com bé comentes, en un sol dia a determinar la millor colla de Catalunya, Però bueno, anem a veure què n'opina la gent. De moment tenim a la Pilar, que a través d'Instagram ens ha dit Charango, que no sé si és alguna colla en concreta del seu poble. A mi no em sona,
0: bé,
1: però
0: igual
1: estaria
0: bé. Igual la colla amb el grup, però bé.
1: Potser sí.
0: O no.
1: O sigui, ho ha posat amics. Des d'aquí li demanem, si ens està escoltant, que si ens ho pot especificar una mica més i així ho podem explicar.
0: Molt bé.
1: També tenim, via Instagram, el David, que ens ha dit la Patufa de Llinars.
0: Ui,
1: que
0: la
1: es tracta...
0: Patufa de Llinars, què deu ser això? A vegades pel nom de la colla pots destriar
1: quin
0: tipus de colla és, però a vegades no.
1: No, de fet, és bastant complicat, jo no ho hagués dit, però bueno, potser sí que té sentit, que és la colla gegantera del municipi.
0: Clar, es diu en Patufa, no?
1: Sí, la Patufa, els gegants, sí, és graciós, no? Però
0: sí.
1: Però sí, ens ha dit això, i a més, el David també ens ha fet arribar via WhatsApp una nota de veu explicant-nos per què creu ell que les colles són importants en el municipi, no? Pel teixit cultural del municipi. Escoltem-lo.
2: Doncs les colles de cultura popular de tots els pobles al final són la millor forma de fer teixit associatiu i la millor forma de que el poble tingui una identitat cultural, perquè a cada poble la cultura popular és diferent i per tant són la identitat tradicional i molt històrica de tots els pobles.
1: Clar, és així.
0: Doncs mira, que sapigueu que la Patufa de Llinars és una dragoneta d'aigua super cookie, una drag femenina supermona, perquè a vegades es veu que la van remodelar una miqueta perquè no fes por, perquè fos encara més bonica. És una monada, jo crec que ha de fer les delícies
1: sí.
0: de les criatures, eh?
1: Sí,
0: la Patufa
1: sí.
0: de Llinars, m'encanta. Mira, me l'apunto
1: al
0: bestiari. Ah, que és mona.
1: És molt mona, sí. Se la veu molt, molt
0: bona
1: coquet.
0: Persona,
1: no,
0: bona dragona.
1: Ara.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Me l'apunto, m'agrada, com a fons de pantalla. Què
1: Això.
0: Més?
1: També tenim a l'Àgata de Granollers, que ens diu el següent.
3: Per mi la millor colla de cultura popular de la comarca, sense cap mena de dubte, són els Xics de Granollers, perquè
1: hi
3: he trobat un espai on no només he après què són els castells, sinó també he pogut veure en primera persona el poder que té la unió de totes les forces, no?, amb un mateix objectiu, i que cada persona pot sumar i pot aportar la seva. I tot això es veu durant molts dies de l'any, però
1: i
3: sobretot
1: tant.
3: També a la Festa Major de Granollers, on és un dels dies més especials per la colla.
0: Home,
1: és
0: que clar, colles n'hi ha de molts tipus, però clar, les colles castelleres en són unes quantes.
1: I tant,
0: sí.
1: I és això, al final és un grup que amb qui tu passes bé, amb qui comparteixes molts moments, moltes experiències.
0: I pateixes,
1: rialles,
0: que això
1: nervis.
0: També això uneix, el fet de patir,
1: sí.
0: no?
1: Pateixes
0: sí.
1: i això uneix bastant.
0: Doncs sí, els Xics de Granollers, clar que sí, serveixi com d'exemple per totes les colles castelleres que tenim a Catalunya, que són un bon
1: això.
0: Feix.
1: I tant. Tenim un últim àudio
0: sí.
1: abans, a veure si ens envien més per al final del programa, que és del Sergi, que també ens trasllada a Granollers i es tracta dels Diables, en aquest cas.
0: Toma ja.
4: La millor colla de cultura popular és clarament Diables de Granollers, sense cap
0: clarament.
4: Tipus de dubte.
0: Clarament.
4: Porto més de 10 anys a la colla i puc dir de primera mà que aquesta barreja de foc, cultura, gent, estar en contacte amb aquest món és una cosa extraordinària que no canviaria per res del món i bueno, és una experiència preciosa que recomano a tots els oients provar alguna vegada a la vida.
0: Clar, després si vas a mirar com passa les colles de Diables o les de Castells, són colles que tenen un puntet friqui, o sigui que
1: sí.
0: apuntar-se segons quina colla és més fàcil. Si tu t'apuntes a una colla de Diables o de Castells, ja és com a que vas a lo que t'ha d'agradar.
1: Sí, sí, totalment. És això, t'ha d'agradar molt, és molt vocacional al final. Després també... Tu t'hi posaries en el foc,
0: jo no,
1: Maria?
0: No, no, però mira, ara que... No. Ui, jo quan fem les retransmissions de la Festa Major aquí, que hi ha un munt d'elements del seguici que porten foc, i estic jo allà amb el micro, bueno, m'amago darrere la gent, no sé on posar-me, me fa molt de respecte. El que passa que ara que et deia això també et dic una altra cosa, després parles amb gent i també hi ha les persones, moltes, que et diuen jo no m'ho hagués pensat mai, me vaig apuntar perquè tinc un amic o perquè ma filla, no sé què, i al final estan encantades i s'han quedat, vull dir que mira, tot és provar-ho a la vida.
1: Totalment no? D'acord, sí,
0: tu
1: sí,
0: què, tu estàs
1: així.
0: Amb alguna colla, Aina, que es pugui explicar?
1: Jo vaig entrar en una colla i
0: de cop
1: va venir, no va venir la pandèmia i es va parar tot. Ostres. I va ser com una senyal de no, la vida no et dona per tant, així que no, no millor que no. Però m'agradaria molt, la veritat.
0: Però de què? No ho saps, o sí?
1: No tinc ni idea, suposo que ja ho veuria, depèn del moment de la vida en què estigués, una o l'altra, però sí, sí que m'agradaria, sí.
0: Vinga, molt bé. Tenim alguna impressió més, alguna recomanació de colla més, o ho deixem per després?
1: Ho deixem per després, vinga. De moment no hem rebut res, així que seguim amb els missatges oberts perquè ens ho enviïn.
0: Parlem de colles de Festa Major, així en general, és el... bé, en general no, en concret, és el que us demanàvem avui, el tema del dia. Aina Barbany, Cardedeu, moltes gràcies.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Però nosaltres ens ho hem fet venir bé per trobar un reportatge que creiem que era molt interessant fer-lo, ja tardàvem en fer-lo. Per tots aquells que us agrada estar al cas de les noves paraules que surten, especialment les que diuen els adolescents, n'hi ha una que està en boca de tothom, FOMO. Què és això? Ras i curt, són sigles en anglès, que ve a dir que tenim com a fòbia, com a por a perdre'ns allò que, a un esdeveniment en què hi participa tothom. Situacions molt típiques del dia a dia, especialment pels adolescents, quan fas coses, quan en colla, quan la colla fa alguna activitat, no? I t'ho diuen, i tu no tens temps i no et ve massa de gust, ni tan sols et ve massa bé a fer aquesta activitat, però dius, és que hi he d'anar, ho he de fer, perquè és que si no em perdré una experiència col·lectiva. Jo crec que una mica és el que ens està passant amb el tema de l'eclipsi, no? Que es crea com una necessitat social de no perdre-t'ho, perquè si no, clar, has deixat passar aquell moment. Doncs en això consisteix el FOMO, també hi ha l'alternativa, que és el contrari, de fet, el JOMO, que és l'alegria de deixar passar les coses i tu viure a la teva bola. Jo us explico el que sé, però qui té la informació de veritat és el nostre company Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens ha preparat aquest report tan xulo.
5: Veure o no veure l'eclipsi solar. El fenomen natural que ens regala l'univers aquest 12 d'agost és un esdeveniment que molts veurem un cop a la vida. No tothom té l'oportunitat de viatjar ni veure un fet natural d'aquestes característiques que passaran d'altres llocs, però aquesta és l'única oportunitat que podrem veure a la casa nostra. I si me'l perdo? I si no veure'l em genera angoixa perquè uns el veuen i jo no? Aquest principi se'l coneix popularment amb el concepte anglès FOMO, Fear of Missing Out, o el que és el mateix, por a perdre'ns alguna cosa important. Aquest fet pot produir-se, per exemple, en perdre'ns l'eclipsi solar d'aquest 12 d'agost. I podré ser-hi, vull veure'l parcialment o necessito desplaçar-me expressament per veure l'eclipsi total. Alguns estudiosos i experts relacionen el FOMO amb un tipus d'ansietat social en què persones senten la necessitat constant de saber què fan els altres i comparar-se constantment amb altres persones que viuen experiències més importants que la d'un mateix. Aquesta sensació ens ha acompanyat al llarg de la història a través de converses de boca a orella, però que, sens dubte, les xarxes socials han amplificat aquest fenomen. La hiperritualització constant de veure i viure en directe la vida dels altres ens ha fet agreujar aquest sentiment. Viatges idíl·lics, felicitat en simples fotografies, reunions socials, casaments de pel·lícula, famílies o relacions idíl·liques, tot estímul ens fa qüestionar si estem vivint la mida que ens mereixem. Però quines són les causes i senyals més comunes del FOMO? Ens ho explica el psicòleg Pep Roig.
6: Està directament relacionat amb les xarxes socials. Les causes són la incapacitat de poder absorbir tota la informació que nosaltres rebem a les xarxes socials.
5: En resum, les causes i senyals més comuns del FOMO són la revisió compulsiva dels estímuls a través dels dispositius mòbils, acceptar tota mena de sortides o propostes per por a no estar sol i no tenir ganes de fer-ho, o tenir una sensació d'insatisfacció constant amb un mateix pensant que les altres persones gaudeixen d'una vida millor. Però això com afecta a la nostra salut mental? De quina manera podem arribar a interpretar la comparació constant amb una vida d'aparador? Pep Roig, psicòleg, ens ho explica.
6: El que hem de fer per pal·liar aquesta necessitat o gestionar-la de la millor manera possible, bé, avui en dia És un problema i hem d'entendre que no és una tasca fàcil, especialment en el món dels adolescents, però també els adults tenim aquesta necessitat, no? Per tant, primer de tot és prendre consciència de que les persones tenim un problema. Qualsevol problema, des del punt de vista de la psicologia, el primer pas és sempre prendre consciència que existeix un problema. Llavors, un cop les persones sabem que tenim aquesta necessitat constant de validar informació, tindre el mòbil al costat, s'ha de generar un procés de deshabituació.
5: Però hi ha una altra manera d'entendre aquesta por que desafora, una que precisament reivindica el contrari, el plaer de perdre'ns coses. Aquest concepte es coneix com a JOMO, també de l'anglès Joy of Missing Out. Reivindica precisament això, la capacitat de no haver de ser a tot arreu, de no haver de viure-ho tot i de no comparar-nos constantment la nostra experiència amb la dels altres. Quines són les causes del JOMO?
6: Aquest cas és quasi bé com una cultura que està associada, no, a l'slow food, al quilòmetre zero, doncs a una vida molt més tranquil·la. Recordo fa uns dies que estava mirant una notícia d'un poble que un acte de la festa major era un dia sense mòbils, no? Hi havia tot un conjunt d'activitats, hi havia xerrades, hi havia jocs, hi havia activitats intergeneracionals i havies deixat el mòbil a l'entrada. Per tant, aquest JOMO seria, doncs, aquesta antítesi, perquè molta gent es troba que no comença a estar incòmoda dins el món de les xarxes socials. Per tant, en aquest cas seria, si ho posem en el món de l'eclipsi, seria anar a disfrutar de l'eclipsi sense la necessitat d'estar fent fotos, d'estar a fer-ho en família, fer-ho en comunitat, fer una activitat, un sopar, tot sigui, doncs, del gaudir.
5: Potser per això l'eclipsi és un bon exemple de com prendre'ns un fenomen que segurament ens marca una sensació que ens acompanya dia a dia i que s'amplifica a través de les xarxes socials. Hi haurà gent que el veurà perfectament, d'altres que només el veuran en una part i alguns senzillament se'l perdran per circumstàncies alienes, causes personals, laborals o d'una altra índole. La conclusió és que podem extreure de tot plegat és que potser no passa res. Potser està bé la manera que escollis la forma de veure l'eclipsi o de veure i viure les coses, perquè no podem ser a tot arreu, no podem viure-ho tot. Potser el veritable repte no és deixar de perdre'ns coses, és deixar de patir perquè ens les perdem.
0: Doncs una boníssima conclusió. Clar que sí, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Clar que sí. Doncs ens quedem amb això. Ara ja sabem una miqueta més què és el FOMO i què és el JOMO, com ho podem explicar psicològicament, i sobretot ens quedem amb aquest darrer apunt de l'Eric, que l'important és no patir, en general. Vinga, seguim endavant i ara establim una connexió en directe que ens du cap a Premià.

0: Disculpeu que parlo molt a poc perquè estic assimilant, eh? A cada connexió que fem estic assimilant una miqueta el contingut, perquè és que tenim tantíssima informació i tants punts de connexió i tant d'eclipsi a la nostra vida des d'ahir, i més que tindrem que això doncs va una miqueta a ralentir, el meu cap va ralentir, eh? La resta de companys no, que estan prou desperts. Mireu, el que volem fer en aquesta connexió de l'on és i què fa, que normalment ens porta cap a Premià, en Premià Mèdia, amb el Manel Ferrer, doncs avui canviem de veu portant, avui saludarem la Gemma Palet, també des de Premià, perquè volem que ens expliqui com es viurà l'eclipsi a Premià, però també al Maresme. Va, que la saludem ja de bon matí. Gemma Palet, visibilitat, no visibilitat, com ho teniu aquí al Maresme? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, ara en parlarem amb l'expert que ens acompanya, l'astrònom Ramon Navas, però ja us puc avançar que des del Maresme la cobertura prevista superarà el 99,5% del disc solar, una xifra molt elevada. De fet, molt, serà superior a la d'altres punts de Catalunya, com ara l'Alt Empordà o la frontera amb França, on la cobertura rondarà el 95%. Ramon Navas, benvingut.
2: Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Primer de tot, explica'ns per què tothom està amb l'eclipsi i en parla tant.
2: Home, un eclipsi total de sol que passi per Espanya feia centenars d'anys que no passava, i de totes les experiències astronòmiques és de llarg la més espectacular. Jo vaig viure l'eclipsi del 99 a Alemanya, i tot i que va ser al migdia, i tot i en teoria saber pues lo que havia de passar, quan vaig veure que el sol s'apagava de cop en el segon precís i es feia de nit, sembla que no pugui ser, no costa creure. És una experiència espectacular.
1: Perquè la gent ho entengui, de forma senzilla, què passarà aquell dia al cel?
2: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això que estem a fora, pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipse parcial, fins aquí no hi ha diferència, però quan queda l'últim trosset, menys de l'1%, inclús amb el 99% del sol tapat, sí, hi ha menys llum, però la nostra vista s'hi acostuma i sembla una tarda, no es veu, no es veu negra nit, i a la que es tapa aquell últim 1%, que això triga segons a fer-ho, llavors és com qui apaga les llums d'una habitació, és molt espectacular.
1: I aquesta foscor completa, total, quan dura? Uns segons?
2: No, dura, bueno, depenent del marge, de com més cap a Astúries dura més, és un eclipse que en aquest cas no dura massa, dura sobre el minut. Comptem, poder minut i mig cap a Astúries, i cap a on acaba Tarragona, inclús a Mallorca, dura uns pocs segons, 20 o 30 segons. Per tant, el primer que jo diria, ulleres d'eclipse, imprescindible. Mirar l'eclipse de qualsevol manera és acabar amb una ferida a la retina, perquè a més a la retina no hi ha cèl·lules nervioses, i estem mirant el sol i no ens adonem que ens estem cremant la vista. No, és que quan em faci mal deixaré de mirar. No, és tard. Vull dir, ulleres de sol imprescindibles. Se troben per tot arreu. No vull fer propaganda, però hasta els supermercats n'estan tenint. Han de ser homologades i que posi que tinguin l'ISO. Gairebé el 99% de lo que es ven és correcte. Però ulleres de sol és imprescindible durant tota l'eclipse, excepte quan en els llocs on hagi totalitat que s'apaga, ja us donareu compte que es fa de nit, llavors te les pots treure, i aquells 20, 30, un minut escàs que durarà, el mirar sense ulleres. Solament a la totalitat, el resta ens les tornem a posar.
1: Són moltes les persones que no es volen perdre aquest esdeveniment històric, que el volen veure. Aquí, per exemple, a Premià de Mar, abans parlaves d'un concepte, la totalitat. Sí. Parla'ns del percentatge de visibilitat.
2: Sí. A veure, l'eclipse comença una hora i pico abans de que sigui la totalitat, i si anem mirant el sol amb les ulleres veurem que cada vegada està més tapadet. Cap a les 8:38, em sembla que són, es tapa per complet. El problema és que estarà molt baix, estarà 4 o 5 graus, 4 graus em sembla que és aquí Premià, sobre l'horitzó.
1: Vale.
2: Amb la qual hem de vigilar que les muntanyes de l'oest no ens tapin. Perquè aquest, clar, quan el sol està baix, tampoc és la claror que tenim ara, però, home, amb el sol sobre l'horitzó és ple dia. Sí que veurem que la llum baixa, però, clar, al no tapar-se per complet, no tindrem la caiguda brusca de llum que tindran a Tarragona, per exemple.
1: Clar. Per tant, alguna ubicació estratègica per aquí a la
2: ubicacions
1: zona...
2: Ubicacions estratègiques és moure't d'una franja que va així a grans maneres, des d'Astúries, Burgos és bon lloc, Saragossa és bon lloc, Lleida, una part de Lleida, no tota, Tarragona... És a dir, ens hem de desplaçar cap al sud.
1: Val. I si no tenim l'oportunitat de desplaçar-nos i ens hem de quedar...
2: Disfrutem de lo que hi hagi aquí. És difícil explicar què es veurà amb un eclipse del 99%, clar, però no serà molt diferent a un eclipse del 50 o el 60%.
1: Hi ha molta diferència del 99% al 100%?
2: Total, la diferència és abismal. Sembla mentida que aquest 1% signifiqui tant, però hi ha moltíssima diferència. Fa uns anys vam tenir un eclipse anular, que també es va tapar el 98, per això que va ser a València. I la gent que no estava mirant al cel veia que sí, era una tarda una mica amb la llum estranya, però és que no es va fer de nit i el sol es va tapar per complet, menys la corona, va quedar una corona tot al redador, un anell de foc. Va ser maquíssim, també va ser una època que els governs d'aleshores van dir que els nens no sortissin a l'escola, perquè som un país que a vegades, segons qui governa, i no vull fer política, es fan bestieses com, no, un eclipsi és perillós, per tant els nens, era època escolar, els nens que no surtin a mirar-lo. No, no, el que has de preparar a les escoles és perquè els nens puguin disfrutar d'algú inèdit.
1: Sí.
2: Aquest eclipse ens ha de servir a practicar, perquè el eclipse bo és el de l'any que ve. Passa a Andalusia, molt a baix d'Andalusia, a poca zona d'Andalusia, i aquell eclipse sí que és al migdia, amb el sol ben alt, i aquest és el dels tres eclipses que venen ara consecutius, aquest és el bo, el de l'any que ve. Però bueno, disfrutem primer d'aquest, no?
1: Totalment.
2: Si algú es vol desplaçar, sobretot que tingui en compte que, per exemple, va passar a Alemanya i aquí passarà igual, hi ha tanta gent desplaçant-se a últim moment que es col·lapsen totes les carreteres. Per tant, si voleu veure l'eclipse, no es mou el mateix dia de l'eclipse. El dia abans, a poder ser.
1: No, uns dies abans.
2: Sí. Alemanya va ser caòtic. Jo estava pràcticament a la franja de la totalitat, vaig veure que molt justet i vaig dir, va, vaig a fer 30 quilòmetres. Aquests 30 quilòmetres o 40 que vaig fer extras em va costar un parell d'hores, perquè estava tot col·lapsat.
1: Fins ara hem parlat d'aquest eclipsi més aviat pel que fa més a la part tècnica, no? Pel que és més a tema energies, hi ha gent que assegura que aquest eclipsi farà ressonar alguna cosa a nivell col·lectiu o a nivell individual.
2: Jo, com he comentat abans, soc molt escèptic des del punt... Jo soc, sobretot, m'agrada molt la ciència, tot el que està fora de la ciència. Em sembla bé que la gent cregui el que vulgui, però el que sí és cert és que a la zona de totalitat els ocells i molts animals diuen, s'ha fet de nit abans d'hora, se'n van a dormir. També hi ha uns canvis de pressió atmosfèrica, és a dir, que el sol deixi d'il·luminar amb tota la seva llum i tota la seva escalfor, ni que sigui durant un minutet o uns segons, una zona concreta, pues fa uns canvis de pressions que se fa que s'aixequi el vent. Hi ha una sèrie de coses reals. Després que la gent s'activi, canvi la seva ressonància i una quantitat de coses que es diuen, jo no hi crec, però aquí ja...
1: Clar. Ramon, ara ens trobem al mirador del port de Premià de Mar. Creus que aquesta seria una bona ubicació per contemplar aquest eclipsi?
2: Sí, em preocupa les muntanyetes. Sí que estan baixes, però 4 graus és molt poca altura. Allà veurans, hi ha una pàgina que es diu el trio d'eclipses ibèricos o alguna cosa així, que entres allà i surt dibuixant les ombres de tot arreu. Dieu que ho heu mirat i que aquí sortia, pues, perfecte, justet ha de ser, perquè estarà 4 graus.
1: Hi ha alguna altra zona aquí a Premià que puguis considerar bona?
2: Hem de tenir a l'oest absolutament despejat, destapat. I clar, a Premià poder a dalt de les muntanyes. Algun mirador que tinguis a l'oest. Ara que recordo, allà al mirador que hi ha, diguéssim, apropant-se a la cadira del bisbe, no la cadira del bisbe en si, però apropant-se a la cadira del bisbe, jo he anat a fotografiar alguna vegada cometes que estaven a l'oest, molt baixos, gairebé sobre Barcelona. Sí que hi ha unes muntanyetes, però jo crec que allà hi ha més... Si s'elegeix bé el lloc, hi ha més... Estarem a més... Tindrem el sol més alt.
1: Per anar acabant ja l'última pregunta, quan tindrem una altra oportunitat per veure un eclipsi d'aquesta magnitud?
2: L'any que ve, també cau a l'estiu, ara no sabria dir la data, però vamos, a la web està, eh? Sembla que és cap al juliol. No vull dir mentida. Però és solament Andalusia. Andalusia i també a Marroc. I després el següent any n'hi ha un, però que des d'Espanya serà anular.

0: La diferència és que et quedaràs pasmat.
1: Clar.
0: És, de tots els espectacles, jo he vist aurores boreals, he vist de tot. Cometes que ocupaven mig cel, com un eclipsi de sol, no hi ha res d'espectacular.
1: Doncs després d'aquesta conversa no ens queda cap dubte de que no podem perdre'ns aquest esdeveniment astronòmic.
0: Sí.
1: Així que, Ramon, moltes gràcies pel teu temps.
0: De res.
1: Doncs ja ho veieu, Núria, al Maresme, i concretament aquí a Premià de Mar, ja està tot a punt per viure aquest fenomen astronòmic tan excepcional. Així que, si encara no sabeu des d'on observar-lo, les platges del Maresme o qualsevol punt elevat de la comarca poden ser una molt bona opció, sempre, això sí, amb les proteccions adequades.
2: Moltíssimes gràcies, Gemma Palet, per fer-nos entendre que també aquí al Maresme, potser no tan fàcilment com per aquí més cap al sud, però que també tenim eclipsi i visible. El Ramon, sens dubte, no se'l perdrà, ja veiem que és un friqui dels eclipsis. I a mi em fa por entre nosaltres, em fa por una altra cosa, no sé si ho voleu comentar, que és que tenim tanta expectació, no?, de cada ser tan especial. Ara escoltarà el Ramon, que deies que no heu viscut mai res així, que al final, per esperar-ne tant, a veure si al final ens quedarem decebuts. Allò de me l'imaginava més gran, que deien en aquella sèrie, no? Esperem que no. Va, que aquí l'està fent molt, molt grossa. Deixem a premiar, sí, deixem el Maresme. Són els companys del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Cap allà marxem.
3: Obert per vacances.
2: En cada Obert per vacances es fem un fart de viatjar d'una punta a l'altra de Catalunya gràcies a les emissores que col·laboren, que participen i que ens fan entendre les realitats que hi ha en aquest petit país que tenim. Doncs bé, ara com dèiem, marxem del Maresme i anem cap a Prades i físicament hi anem perquè qui ha viatjat des de Tarragona cap a Prades no està molt lluny, però bé, és muntanya amunt. És un home de Tarragona Ràdio a qui li encanta la muntanya. Pep Sunyer, bon dia.
4: Bon dia, Núria, què tal? Bon dia a tothom.
2: Al Pep li va faltar temps quan vam dir fan un festival d'astronomia a Prades per l'eclipsi, i el Pep va dir re de fer-ho per telèfon, jo me n'hi vaig. Hi ha ambient aquí de festival astronòmic perquè és que ja fa dies que va i dura tot el dia, és un festival realment.
4: És un gran festival i hi ha un gran ambient, eh? Mira, només et diré que si no arribo a pujar no hagués vist el Tutel Poltrona, que ara mateix està fent una de les conferències.
2: I el Tutel Poltrona, mateix, eh? Parlant d'eclipsis.
4: Sí, parlant, wow. Bueno, no sé, suposo que sí, però mira, ara ho desvetllarem. Hi ha molt d'ambient, hi ha molta gent entrant i sortint aquí a la plaça dels Arbres, on hi ha la seu del Parc Astronòmic de Muntanyes de Prades, i també molta expectació mediàtica, perquè hem vist alguns mitjans internacionals per aquí entrevistant a l'Aleix Roig, el responsable del Parc Astronòmic, i molt d'ambient, per això ja va arrencar ahir, i encara continua fins quan ho fes l'eclipsi.
2: I molts mitjans ens comentaven els reorganitzadors internacionals també,
4: Sí, mira, no fa gaire d'acabar de fer una entrevista amb ell, amb l'Aleix, que el saludem ja. Eli Roig, què tal? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia i benvinguts a Prades.
4: Un plaer acompanyar-vos. A més, fa fresquet aquí dalt, que això s'agraeix,
5: Jo encara vaig amb maniga llarga.
2: Uau,
4: escolta, t'han entrevistat d'un mitjà internacional, no fa gaire, no?
5: Sí, mitjans del centre d'Europa, de fet aquest era una televisió d'Alemanya, que ja fa més d'un mes que es van acreditar, i de fet ara d'aquí unes hores ve també una premsa de Xina, que és un mitjà que ho faran en anglès, i bé, tenim gent d'arreu del món. Realment s'està ja veient que aquest esdeveniment és d'impacte mundial i demà ho veurem encara més.
4: Qui hi ha allà dins ara mateix?
5: Allà tenim el Jaume Mateu, del Circric, que aquest dia tenen instal·lada la carpa a Prades, i és un dels ponents del més de 100 activitats que tenim previstes i que estem portant a terme aquests dies. Ahir vam tancar la nit amb el concert de la Mariona Escoda, per exemple, i aquest vespre tenim la Judith Nederman.
4: He vist també alguna companya astrofotògrafa per aquí, no? Molt reconegut. També teniu gent experta en la matèria, no?, que estan com vosaltres per aquí, no?
5: Sí, de fet, ahir vam rebre ja Bray Falls, que és un dels referents mundials de l'astrofotografia. Ens va oferir unes xerrades, tallers, també la Noemí León. I, de fet, vam acabar el dia amb les conferències del Miquel Sureda, astrofísic, divulgador, fent diversos espectacles del gran eclipsi. I al final també estem rebent observatoris d'arreu de Catalunya. Vam tenir els companys de l'Observatori de Pujalt. En breu venen els companys del Banyà, també del Centre Astronòmic del Solsonès. Tenim gent d'arreu de Catalunya que se'n sumaran aquests dies per fer divulgació, i sobretot els observatoris de fora de la totalitat, hem tingut aquesta germanor també de compartir sessions en aquestes jornades prèvies. Després, el dia 12, demà tothom a lloc, tothom preparat per viure l'eclipsi.
4: Digue'ns algun consell, tu que has mirat molt al cel. Per cert, Núria, parlem amb una persona que va descobrir una nebulosa.
2: Va descobrir una nebulosa?
4: Sí,
2: I quin nom li va posar?
5: Mira, li vaig posar el nom del meu avi, Roig Prades Escai, Jaume Roig, que em va aficionar a l'astronomia als anys 80. I bé, va ser un moment molt únic i molt especial per mi, perquè l'avi ens va deixar fa molts anys, però el seu nom perdura, entre les estrelles.
4: Què ens recomanes per demà? Tu que no sé si t'has vist algun d'eclipsi, suposo que sí. De total n'has vist algun?
5: De total no n'he vist cap.

0: de parcials NEMBIRS diversos, i la recomanació sobretot és fer el desplaçament amb antelació, a poder ser avui. Demà desaconsellem completament desplaçar-se, per tant, desplaçament amb anticipació. Per això el festival l'hem muntat en 4 dies, perquè la gent ja ens hagi arribat. Però aquelles persones que vulguin veure la totalitat hauran de dirigir-se al sud de Catalunya, fer un seguretat, planificar, portar-nos aigua, mesures de protecció pel sol, i ja quan arribi el moment de la totalitat, en un espai controlat, amb accés a, doncs, que tingui certa vigilància de l'afluència, no anem per lliure. L'entorn natural ara mateix està en una situació difícil pel tema del risc d'incendis, per tant recomanem tenir molt de cura i molt de respecte en aquest sentit. Doncs en el moment que ens apropem cap a la totalitat, que serà exactament a 8:45, hem de tenir les ulleres a mà. No podem observar en cap cas sense unes ulleres d'eclipsi homologades. Hem vist aquests dies que hi ha hagut aquestes notícies, que hi ha hagut algunes ulleres que han estat, doncs, retirades del mercat. Per tant, ulleres d'eclipsi homologades, no mirar ni amb les ulleres durant molta estona, si portéssim ulleres graduades sempre per sobre les ulleres d'eclipsi, i en el moment exacte de la totalitat, si estem aquí a la província de Tarragona, ens podrem treure les ulleres durant aquell, al voltant d'un minut, depèn de la ubicació, per viure, si tot va bé, una de les millors tardes de les nostres vides.
1: Mira, Núria, i els ocells deixaran de piular? Els ocells callen, els animals ho noten, no? Baixa la temperatura. Aquí no treu més perquè està en un entorn natural. Per tant, això que passa amb un eclipsi total es nota més aquí, entenc jo, enmig de la natura.
0: Aquí, sens dubte, és espectacular, perquè estàs envoltat de natura, els sons són uns altres, al final tenim un cel fosc certificat i protegit per llei a nivell, tenim una llei catalana, doncs, que és pionera en aquest sentit, i això vol dir que en plena pluja d'estels podria ser que un estel fugaç, una llàgrima de Sant Llorenç, es veiés donant l'eclipsi. Aquesta és la imatge que busca tothom a nivell mundial. Clar. I que si coincideix, podria coincidir, no ho sabem, seria històrica.
1: Se m'ha posat la pell de gallina.
2: Ostres!
1: Mira. Literalment, Núria.
0: Dono fe, l'acabo de tocar, té la pell de gallina.
1: Imagina't aquest moment,
2: Serà brutal. Heu emocionat un home com Pep Sunyer, això és molt, eh? Escolta, aquí passen, aquí no. Les muntanyes de Prades són mítiques pel que fa a l'observació del cel, no? De fet, teniu el parc astronòmic aquí, vull dir que sí que hi ha llocs habilitats que això de mirar el cel no ho tenen tan regularment, però és que justament vosaltres ho teniu tot preparat.
0: Sí, al final crec que hem fet una molt bona feina amb l'Ajuntament de Prades, que com a municipi referent de l'astroturisme al sud d'Europa ha anat planificant en coordinació amb les autoritats, amb la Generalitat de Catalunya, doncs poder fer, doncs, aquesta arribada gradual, habilitar aparcaments a banda, inclús del que és el propi aparcament del festival, hi ha aparcaments municipals, i el que diem, si algú volgués venir a Prades i no ho té planificat, no té reservat l'aparcament, desaconsellem pujar. Això no només a Prades, diria, tots els municipis de les muntanyes de Prades, del Montsant, si no tenim la visita planificada, organitzada, i sabem on aparcarem, des d'on veurem l'eclipsi i ja estem registrats, desaconsellem anar en aquests municipis petits, perquè la nostra capacitat de càrrega és limitada, i sempre dic, l'eclipsi passarà, però el territori quedarà, i l'hem de tenir en bon estat i ben cuidat.
1: Aleix, ja fa dies que teniu entrades exaurides, del festival. No sé si hi ha alguna part del festival que sigui oberta al públic, per qui estigui per aquí?
0: Sí, de fet, les entrades les vam exaurir ja farà 15 dies, perquè sempre hem dit, nosaltres som el festival anti-FOMO. O sigui, tota aquesta gent que entenc, i molt respectable, que a l'últim moment diuen, ostres, vull viure l'eclipsi. Doncs justament no és ben bé el perfil que nosaltres tenim aquí al festival, que és al revés, és gent que s'ha planificat durant mesos i setmanes amb anticipació. I per tant, doncs bé, estem contents de que hem pogut fer aquesta arribada gradual també dels visitants, i esperem viure una gran experiència amb ells.
1: Ja ho han explicat molt, que és molt especial, perquè això feia més d'un segle que no passava, no? I triarà encara, no en mourem cap altre, almenys aquí nosaltres de total, no? És això, no? És a dir, és un moment, i aquí hi ha gent que ho viurà de forma molt intensa, no?
0: Sí, a banda de que és un esdeveniment únic en gairebé 3 segles, que els avis no l'han viscut i que els nets no el viuran, la gent que ha vist el total, hem tingut aquests dies la col·laboració amb el Josep Massalles, hem fet diverses xerrades amb especialistes que n'hem vist molts, i diuen que és un dels espectacles més intensos que podem viure a la natura. Clar, això quan t'ho diu una persona que ha vist centenars d'aurores boreals, que ha viatjat per tot el món, que ha trepitjat tots els continents, inclús l'Antàrtida, ho tenim molt en compte, aquesta opinió. Per tant, no és només que sigui un esdeveniment històric, únic, sinó que és de les coses més intenses que podem viure a la natura. En aquest sentit, també un altre missatge, i potser podria semblar contradictori, la gent que per qualsevol motiu no pugui o no vulgui desplaçar-se a la zona de la totalitat, temes de salut, temes familiars, també podrem viure una parcialitat molt alta, per tant veurem que es fa fosc, el que sí que evidentment en aquell moment no ens podrem treure les ulleres d'eclipsi, tot el que és al nord del país, aquí sí que les ulleres d'eclipsi les haurem de portar durant tota l'estona, i els mitjans també ens compartireu de ben segur què s'està vivint a les zones de totalitat. Aquelles persones que sí que s'han pogut planificar, doncs només ens quedarà gaudir de l'espectacle de demà.
1: Ens deia ahir un astrofotògraf com tu, iranià, que el tenim per Tarragona, que l'eclipsi total de posta de sol és molt interessant per la fotografia, per pos que fa elements emblemàtics, enxampar-los de fons o de fons o de primer pla, i l'eclipsi de fons, si hi ha sort.
0: Sí, sempre hem dit que aquest eclipsi ens ha tocat el primer i força difícil perquè anirà a prop de l'horitzó, i això és una dificultat afegida perquè els punts d'observació es limiten molt més. La Generalitat de Catalunya, amb eclipsicatalunya.cat, ha publicat les zones d'ombra i veiem que a la zona de totalitat de Tarragona tenim un percentatge important del territori cobert per ombres de muntanyes. Però, per contra, des de les zones des d'on es pugui observar doncs, aquesta totalitat, tindrem un skyline, un horitzó amb les muntanyes, en el nostre cas de Prades, amb el sol eclipsat, que serà una imatge històrica i única. Dit això, i torno ara a donar un altre missatge, no recomanem fer imatges de l'eclipsi ni agafar el mòbil. És els 48 segons des de Prades més importants que viurem en aquell moment. Jo fins i tot com a astrofotògraf em plantejo deixar-ho tot automatitzat i donar la mà a la meva parella, la Georgina, amb qui viurem l'eclipsi sols i junts.
2: És un molt bon consell. Escolta, darrera pregunta, Aleix, què passarà l'endemà de l'eclipsi? Continua la vida al Parc Astronòmic de Prades, entenem que sí, però clar, de què hem d'esperar l'endemà?
0: Evidentment, l'endemà depèn de quina derivada ho mirem, eh? A nivell de mobilitat veurem que la gent gradualment torna al seu territori, i sempre torno a reforçar aquest missatge, eh? L'eclipsi passarà però el territori quedarà. Esperem que haurem deixat un missatge molt positiu a totes les persones que ens han visitat, que han pogut viure una experiència única durant 4 dies en aquest festival de Prades, i que vulguin tornar a Catalunya en un futur, si ens han visitat de qualsevol punt del món, i que sobretot haguem deixat un territori tal com estava, que no hi hagi hagut cap incidència greu, i que tot això està encara a les nostres mans, tots els que fem divulgació, totes les persones de casa nostra, que també serem una mica educadors ambientals, sobretot en aquestes zones fràgils on tenim un risc d'incendial. Nosaltres ja ho anem fent aquí, doncs, en col·laboració amb l'Ajuntament aquests dies, i traslladar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori ha de quedar, per tant, cuidem-lo.
1: Doncs mira, bon missatge per anar acabant, Núria. Per cert, aprofiteu per visitar el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, no només aquests dies, sinó la resta de dies de l'any, que està molt bé, hi ha un edifici molt maco aquí a la plaça dels Arbres, fa fresca, per tant, veniu, no només aquests dies, demà no és aconsellable, insistim en aquest missatge, però veniu tots els dies de l'any, que això, veureu aquí, doncs, que hi ha un centre que és fantàstic.
2: Molt bé.
1: Aleix.
0: Moltíssimes gràcies per la visita i us desitgem un bon eclipsi.
1: Núria, no sé si tornar o em quedo per aquí, perquè aquí hi ha ambient aquí, eh?
2: Aprofita i queda't, jo et dono permís. Sí, sí.
1: Bueno, va, vinga, que la tornada és una hora, eh?
2: Fins demà, Pep, una abraçada forta, gràcies.
1: Adéu, adéu.
2: Pep Sunyer, en directe des de les muntanyes de Prades, seguint el festival de l'eclipsi, perquè és que Prades l'estan fent molt grossa des de fa dies i nosaltres hi volíem ser en directe. Vinga, que ens relaxem una miqueta de tanta connexió aquí i allà, i ara el que us proposem és viure l'eclipsi des del sofà, des de la cadira, des de la butaca, amb un llibre o varis llibres. Volem saber com s'ha tractat el tema de l'eclipsi al llarg de la història de la literatura, i això ens ho explica molt bé la companya Paula Iglesias de Ràdio Rubí.

algun lloc del planeta es produeixen entre 2 i 5 eclipsis solars. Però veure un eclipsi total des d'un punt concret de la Terra sembla èpica narrativa, perquè hi ha episodis còsmics que no s'observen, es viuen. I aquest estiu Catalunya gaudeix d'un dels fenòmens astronòmics més excepcionals, l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Un escenari privilegiat que no repetia des de feia més de 100 anys. Aquest moment únic també ha fascinat la literatura al llarg dels segles i ha empès autors i escriptores a narrar històries sobre l'origen, a vegades diví i sovint premonitori, d'aquest fenomen astronòmic.

0: Asseguts a les butaques al voltant d'una petita taula de fusta, en Guillem Pallarès, llibreter del Racó del Llibre de Rubí, ens desplega tot un ventall de llibres. Són herència literària sobre com la societat ha interpretat i viscut el fenomen astronòmic de l'eclipsi. En Guillem creu que la literatura ha tractat el gènere com una metàfora de por i transformació. Però, segons ell, hi ha moltes tipologies de llibres que parlen sobre aquest episodi còsmic.
1: S'utilitza més com a metàfora de por, com a metàfora de transformació, de revelació. Hem trobat com diferents classes de llibres. Els llibres més divulgatius, que ens expliquen més d'on venen els eclipses, l'història, tots els eclipses que han passat al llarg de la història. Després també hi ha els llibres que són més atles, que són més que porten fotografies i ens els expliquen. Després hi ha més els que són més guies, que ens expliquen els llocs concrets on els podem veure. I després alguns llibres infantils, que ens expliquen també de manera més clara i més entenedora pels més petits què són, com s'originen.
0: Mentre explorem entre les prestatgeries de la llibreria, en Guillem també ens assegura que no és fàcil trobar llibres de ficció centrats en la temàtica dels eclipsis. Finalment, en tria dos, que per a ells són molt especials per explicar el fenomen des de la vessant més fantàstica. Tintín i el Temple del Sol i el Rei Lear, de William Shakespeare.
1: El Tintín té coneixements d'astronomia i hi ha un moment que hi ha un eclipse, ell i uns companys seus estan raptats pels inques i, o sigui, utilitza l'eclipse per salvar-los a tots. I llavors és un punt de la història que gràcies a l'eclipse es desencadenen tot de coses. Un altre és el Rei Lear, vale? Del Shakespeare, que això s'han fet obres de teatre actualment. I aquí hi ha alguns dels personatges que interpreten eclipses de sol i de lluna. Estan com amb un significat del caos familiar, caos polític que viuen tots els seus personatges. I aquí Shakespeare utilitza les creences astrològiques d'aquell temps.
0: Fins al segle VIII abans de Crist per trobar els primers vestigis d'un eclipsi dins les pàgines d'un llibre. Una de les primeres referències documentades a la literatura clàssica es troba en l'obra d'Homer, l'Odissea, que narra la tornada d'Ulisses a Ítaca després de la Guerra de Troia. Aquest poema èpic esmenta en un dels seus cants que el sol ha mort en el cel i una boira perversa el cobreix completament. El Guillem ho té clar: si els llibres d'avui dia sobre els eclipsis ens aboquen transformació o canvi, en la literatura clàssica eren un símbol evident de desgràcia i ira dels déus.
1: La literatura clàssica agafava més el simbolisme de que era un eclipsi. Anunciava desgràcies, la ira dels déus, hi havia un punt d'inflexió en la història. El més clàssic, i que justament ara han fet una pel·lícula que ara s'ha estrenat en el mes de juliol, és l'Odissea d'Homer. En aquest llibre, molts estudiosos diu que presenten fenòmens celestes que es poden comparar amb els eclipsis. I a més, sobretot, és en un moment, en el retorn d'Ulisses, que allà es veu i es pot interpretar una mica, es pot comparar amb l'eclipse.
0: Traslladar-nos a la literatura contemporània és fonamental per comprendre la vessant més divulgativa d'aquest gènere literari. En Guillem ens mostra un parell de lectures didàctiques i actuals que considera indispensables per entendre amb tota mena de detall què és un eclipsi solar. La primera d'aquestes obres que ens ensenya és un llibre per a totes les edats, Eclipsis, quan la llum desapareix, de la il·lustradora Noemi Fabra.
1: El que és més interessant d'aquest llibre és que hi ha una revisió científica de la Montserrat Vilar i aquí ens explica de manera entenedora què són, com s'originen, també els eclipses al llarg de la història, tots els mites, tota la mitologia que hi ha al voltant. I també, al final, és interessant perquè ens porta una activitat, que podem fer un eclipsi a casa amb coses que tinguem i així també ho veiem de manera visualment, que és un eclipsi.
0: Però el llibre contemporani per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi total, com assegura en Guillem, és l'Eclipsi del Segle, una guia escrita per l'escriptor i divulgador científic Joan Anton Català, que inclou tota la informació necessària per planificar un esdeveniment tan únic com aquest.
1: És el llibre per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi del 12 d'agost i, a més, de manera supervisual ens diu les zones on podem veure l'eclipsi de manera total, perquè a vegades hi haurà zones que només es podrà veure parcial, hi haurà zones que es podrà veure total, quines mesures hem de fer servir, perquè a part de les ulleres potser hem de fer servir altres coses. També ens diu consells com poder-ho fotografiar, per exemple, si tindrem eclipsis i en més anys propers. I hi ha il·lustracions del Morat Absalam que són molt interessants.
0: Avui dia, els eclipsis que trobem als llibres ja no anuncien calamitats i desgràcies. Segons en Guillem, són metàfores de canvi, revelació i creixement personal. Una font de secrets i misteris que cada gènere utilitza a la seva manera. Sota la foscor de l'eclipsi es recreen moments de suspens, es construeixen escenaris de ciència-ficció o es descobreixen autèntics relats d'amor.
1: El misteri, sobretot, estaven centrats en la tensió, amb la sensació que alguna cosa passarà quan hi ha un eclipsi. En la ciència-ficció apareix d'una manera més científica, l'esdeveniment excepcional, el moment que s'activen tecnologies. En el thriller s'utilitza el moment d'eclipsi per un moment de contrarrellotge, o que en el moment de l'eclipsi hi ha més delictes, o hi ha fugides, hi ha persecucions. I un dels gèneres, que jo penso que és el gènere que s'ha utilitzat més aquest recurs dels eclipsis, és a la poesia, perquè pots fer servir la metàfora que abans comentàvem, d'amor, de separació, del dol, de la identitat.
0: L'eclipsi solar total està a tocar, però a la llibreria El Racó del Llibre de Rubí ja fa molts mesos que tenen la data ben marcada al calendari. Els que ja es consideren aficionats incondicionals d'aquest gènere en gaudeixen durant tot l'any, però arrel de l'eclipsi hi ha nous aficionats a l'astronomia que han mostrat un gran interès en aquest tipus de literatura. En Guillem té clar que el gènere és, si més no, original i excepcional, i que es tracta d'un episodi que a futur inspirarà noves obres literàries. La foscor d'aquest fenomen astronòmic pot esvair-se en tan sols uns minuts, però la fascinació que desperta un eclipsi solar pot durar segles i omplir de per vida prestatgeries senceres.
2: Quines ganes de llegir. Mira, no sé ara si anar a veure l'eclipsi o quedar-me a casa llegint aquesta literatura sobre els eclipsis. Jo crec que tindrem temps de fer una miqueta tot, si ens ve de gust. Des de Ràdio Rubí ens han portat aquest reportatge sobre els eclipsis al llarg de la història de la literatura, almenys els més importants, els més rellevants. Un podcast, un programa de la nostra companya Paula Iglesias. Vinga, seguim endavant amb més noms, agraint a tots els companys que fan possible dia a dia l'Obert per Vacances. N'estem escoltant ja uns quants, ja ens anem coneixent i la cosa no para. La propera parada la fem a Ràdio Ciutat de Tarragona. I saludem com cada dia la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
2: Vinga, va, que la primera proposta ens du cap a la Casa Navàs, cap a Reus.
3: Doncs sí, la Casa Navàs fa visites guiades per conèixer doncs, precisament aquest edifici que és una de les úniques cases modernistes d'aquí d'Europa que ha arribat als nostres dies quasi com es va inaugurar el 1908 i els visitants doncs, podran descobrir els vitralls, els mosaics i el mobiliari original amb guies especialitzats.
2: Això pel que fa doncs, amb aquestes visites que normalment són visites regulars com deies tu també intensificades ara per l'estiu suposo que per més afluència de visitants.
3: Correcte, estan ampliades.
2: Molt bé, vinga, segona proposta que ens du a Sant Feliu de Guíxols.
3: A Sant Feliu de Guíxols hi ha el conegudíssim Festival de Portaferrada, que és dels més emblemàtics de la Costa Brava i que acaba el dia 20 d'agost, però avui hem volgut destacar el concert de la cantant mallorquina Júlia Colom, que és una de les veus més importants de la nova escena musical mallorquina que barreja pop, electrònica i folklore. L'escoltem una miqueta. Te fa mirar la lluna, te fa creure que estem. I doncs bé, a part de la Júlia Colom, el festival té música, teatre i disciplines escèniques en diversos espais del municipi i en artistes nacionals com la Júlia Colom o internacionals també.
2: Molt bé, la Júlia Colom, que és l'artista que hem destacat dins del Festival de Portaferrada per dimarts, per avui mateix, eh?
3: Per avui per mateix, avui. A les 8 del vespre, al Teatre Auditori.
2: I, per altra banda, un punt d'agenda d'activitats que té a veure amb l'eclipsi, també.
3: Òbviament, no podia faltar. Demà, sense falta, per si no ho sabeu, hi ha un eclipsi total de sol.
2: Ostres, Lídia, sort que esteu al cas de l'agenda, eh?
3: Si no, mare meva, que és això, un fenomen astronòmic que, tal com he estat repetint milers de vegades, és excepcional. Fa 120 anys que aquí a Catalunya no n'hi havia un i... Bueno, centenars de municipis estan programant activitats, ja hem vist Prades, ja ho hem escoltat, i hi haurà doncs, observacions astronòmiques, xerrades d'astrònoms, astrofotògrafs, concerts de música...
2: Food trucks, food trucks, no? Perquè hi tota mena de serveis, perquè sigui tota una festa això de viure l'eclipsi. Sí, sí. Escolta, demà no farem agenda, si no us sap greu, perquè...
3: No passa res, no passa res.
2: Ja sabem
3: jo
2: el que hi ha.
3: Jo volia fer un petit apunt, clar, que abans de... O sigui, després de veure l'eclipsi i tot això, jo us recomano, com que ha passat aquesta bogeria de l'eclipsi, allargueu una miqueta més la vetllada, ja que demà també és el dia que hi ha la màxima activitat d'un clàssic de l'estiu, que és la pluja d'estels dels Perseids o Llàgrimes de Sant Llorenç.
2: Sí, és que d'això se n'ha parlat
3: feu
2: poc.
3: Feu l'extra.
2: Sí, fem el doble, no? El 2x1. D'això se n'ha parlat poc i demà jo crec que en parlarem una mica més, perquè serà com una mica el tema del dia, eh? Eclipsi versus Llàgrimes de Sant Llorenç. Però no té per què ser versus, perquè ho podem fer tot, no? Perquè és la
3: gràcia. Exacte, ho podem fer tot. Jo sempre dic que a mi m'agrada molt la Llàgrimes de Sant Llorenç,
2: sí.
3: Dic, ningú n'està parlant, ens estem oblidant de les Llàgrimes de Sant Llorenç, i és un clàssic de l'estiu.
2: T'agraden molt. Ves que d'avui a demà no t'encarreguem alguna mena de report, eh?
3: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Ja t'estàs posant, Lídia, dones massa informació, eh? Ves que no es caigui alguna fanyeta per demà.
3: Ai, ai, ai.
2: Ja farem alguna cosa. Ara parlem, tancat el programa, te truco.
3: Perfecte.
2: Lídia, moltíssimes gràcies i a gaudir moltíssim de demà i, en fi, ja ens retrobem. O parlem demà o ja parlem dijous, d'acord?
3: Perfecte, bon eclipsi, doncs.
2: Igualment. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com sempre. Home, tot un clàssic, això és l'Empordà, no? Sopa de cabra, mare de Déu, tot un clàssic de la música en català. A veure com sona.
4: Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana.
2: Anem tancant el programa. Estàvem pendents de si hi havia alguna actualització pel que fa al Servei Català de Trànsit, perquè, de fet, ens convocaven als mitjans amb una roda de premsa a nivell de tot Catalunya. Ens convocaven a 11:15 per ja acabar de definir i d'explicar-nos el dispositiu de trànsit que tenen previst per demà, no? Per gestionar tot el que serà la mobilitat a causa de l'eclipsi. Bona part d'aquesta informació ja ens ha arribat i ja us la vam fer arribar ahir amb una connexió amb la companya de Cugat, però sí que estàvem pendents de si hi havia alguna actualització, alguna qüestió d'última hora. Encara no deuen haver acabat, per tant, no us podem dir més. En tot cas, sí que demà al matí, si hi ha alguna novetat pel que fa a trànsit i altres qüestions d'últimíssima hora, demà el dia de l'eclipsi, us ho farem saber a partir de les 9 a l'Obert per Vacances. Va, que la darrera connexió l'establim, com sempre, amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina!
5: Molt bones.
2: Hola, hola. Un dia et canviaré el nom, perquè clar, arribem ja a les 11 i jo ja patino. Ja dic tants noms de companys que ja no me n'entero.
5: No et preocupis, em passaria el mateix.
2: Sí, no? Sí. Aina, tenim algun input més, alguna referència o reflexió més dels nostres oients? Avui parlàvem sobre colles de cultura popular.
5: No, de fet, ja tot el que hem rebut ja ho hem posat.
2: Molt bé.
5: I ara simplement, doncs, recordar que el tema del dia de demà, suposo per qui no ho sàpiga, serà l'eclipsi. I res, ens agradaria doncs, que ens expliquéssiu una mica quin plan teniu, no? A veure doncs, si algú té un plan així original que ens pugui explicar i res, ho posarem aquí.
2: Vinga, o sigui que demà és el tema eclipsi. Totalment, expliqueu-nos què fareu, com el penseu viure a la nit.
5: Exacte.
2: I si es voleu fer alguna reflexió, com dèiem, de les Llàgrimes de Sant Llorenç. Doncs,
5: sí, això no va dir, que també no ens oblidem que hi ha també aquest esdeveniment important, les Llàgrimes de Sant Llorenç, que també es podrà veure. Per tant, expliqueu-nos-ho tot i nosaltres demà ho transmetrem al programa.
2: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Aina Barbany, des de Cardedeu. Acabem de parlar demà, però vinga, aneu, descansem.
5: Perfecte.
2: Bé. Aquesta nit descansem bé, eh?
5: Això mateix. Una abraçada molt forta.
2: Igualment. I una abraçada a tots aquells que ens esteu seguint. Mira, es diu pagar la tabarra, dar la torra, diuen en castellà, que a mi m'agrada molt aquesta paraula amb dues erres, una miqueta. El tema és l'eclipsi, ja ho sabeu aquests dies. Demà arribarem en el punt àlgid del que serà l'esdeveniment astronòmic de la nit i farem connexions, ja us avanço, que demà farem connexions encara més per tot Catalunya, encara que siguin connexions flash, per ja saber el dia en qüestió, com es viurà i es veurà l'eclipsi en els llocs més especials de Catalunya. Però això serà demà. Descanseu, passeu bona nit i, sobretot, continueu escoltant la vostra ràdio local més enllà de l'Obert per Vacances.

0: 10. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Queda només un dia pel gran eclipsi solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència prevista i també per l'alt risc d'incendi. El CAT 112 reforçarà també més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15% i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats per veure l'eclipsi. Pel que fa a la mobilitat, Renfe ha programat també un tren especial de reforç de la línia R16 que va de Tortosa a Barcelona i Trànsit també recomana evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. A Barcelona, la Guàrdia Urbana també reforçarà la vigilància als miradors, les platges Coixerola i també altres espais oberts davant la previsió de concentracions. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia, amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional per ara és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol per ara no té constància que hi hagi víctimes espanyoles. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals afectacions avui. Hi ha congestió en sentit Tarragona, entre Santa Margarida i els Monjos, i també a Vilafranca del Penedès, amb 4 quilòmetres de retencions, i també cues entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal. A més, un accident a la C16 a Balsareny obliga a tallar un carril en sentit Berga, i també hi ha retencions per obres a la 2 a Jorba i també a la B20 a Barcelona. I pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'han format llargues cues d'usuaris. Ja dir, reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla deixa 32 veïnes i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en dos punts del municipi i encara no hi ha ni ferits ni detencions.
1: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món. Avui és dijous 30 de juliol del 2026, així que benvingudes totes al penúltim infopodcast de la temporada, o el que és el mateix, el 639è infopodcast, Cardeu. Avui és el dia de l'amistat, i avui, com a santoral, us direm que és Sant Nin i Sant Non. I, com a frase feta, abella de juliol, el cap li dol. Suposen que vol dir perquè, clar, va molt amunt i avall, agafa molt sucre i el sucre fa mal al cap. Suposo que és per això. Si no, oita, queda bé tu. I comencem explicant que arriba el taller de glosa i birres glosades. I és que des de la matxera expliquen que després de l'èxit de les últimes birres glosades, us esperen a tots i totes avui dijous a les 9 a la terrassa de la matxera. Entreu al seu Instagram. És una activitat, en definitiva, una jornada que valdrà molt molt la pena. L'una de les últimes es va omplir i ja us diem que no s'hi pot faltar. Va, apa, ja hi som. Segona notícia. En alerta per perill per altes temperatures de nou. Això no s'acaba, genteta. Sembla que tot just estiguem començant l'estiu. Pot ser que arribem als 34 o 35 i això sí, ja van dir-vos que durarà dies i dies. La propera nit, tot i que costarà que baixi la temperatura, quan ho faci ens posarem sobre els 21 graus, així que... encara que al principi sigui una mica més alta, la temperatura obriu, perquè si no, quan estigueu dormits, no refrescareu la casa.
4: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Maria! Si teniu albergínies que porten dies que no creixen ni un mil·límetre, colliu-les! I és que així, per petites que siguin, les podreu aprofitar, si no, quedaran endurides i menjables. i farmàcies de guàrdia. Què us portem? Doncs Palau i Gatell i Estalvi. I el Porta a Porta avui ho fem al revés. És dijous, doncs res, les blaves res, les verdes orgànica i envasos i les grogues orgànica i paper. I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. Ja us ho hem dit, avui toca Matxera. Us ho hem explicat, i és que des de la seva terrassa farà goig tot plegat. Ah, i també ple, i és que el ple us assegurem que es presenta calentet, eh? Recordem que la serreta, part de la serreta Sant Benorri, és perquè construiran pisos de protecció oficial. Ai, Verge Santa, a veure què passa. Va, i amb això, feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert. Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, consum de proximitat i feu-vos sòcies!
5: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i la xarxa.

0: cada 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duque, reunirà avui amb els casals catalans de Colòmbia per conèixer la situació dels catalans després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha afectat el país. El sisme ha deixat almenys 132 morts i més de 570 ferits, amb desenes d'edificis col·lapsats i també afectacions en hospitals i aeroports. Els equips d'emergència continuen centrats en la recerca i el rescat de persones atrapades entre les runes. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. El Servei Català de Trànsit preveu que el 60% de la mobilitat per veure l'eclipsi sigui comarcal. La data recollida per l'organisme descarta així desplaçaments de llarg recorregut. Tot i això, el seu director, Ramon Lamiel, ha fet un recull de recomanacions per a aquells que vulguin moure's per veure aquest fenomen.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i per tant les avaries causen al final congestió. Portar el cotxe preparat, recordar programar-se, sortir amb temps i no aturar-se a les vies, sobretot, i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: En tot cas, per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2 i també vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, la P7 concentra les principals retencions amb 7 quilòmetres de cues entre Gelida i Castellbisbal en sentit Tarragona. També hi ha trànsit intens a la P7 a Cerdanyola del Vallès i hi ha afectacions per vehicles al voral a Subirats. A més, un accident a la C26 al Gerri obliga a donar pas alternatiu també en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format llargues cues d'usuaris. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses al Pirineu, Prepirineu i també a l'interior de Girona. Els ruixats poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats també de tempestes i localment fenòmens de temps violents. L'avís estarà actiu fins les 2 de la matinada del dimecres. I l'Ajuntament de Barcelona instal·larà prop de 100 càmeres noves abans d'acabar l'any en punts com el Passeig del Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, el Parc de la Pegaso, la Fira de Bellcaire i també Fort Pienc. El consistori ja disposa de l'autorització d'interior i preveu continuar ampliant la videovigilància fins a arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les dues.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Son las 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Catalunya viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta a hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. La P7 serà l'eix principal de mobilitat, però es recomana utilitzar vies alternatives com la C25 i la 2 cap a Ponent, la P2 per accedir a Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i la 7 i la N340 pels desplaçaments entre Tarragona i les Terres de l'Ebre. El director del Servei Català de Trànsit ha parlat avui del dispositiu de mobilitat, tant del dispositiu de mobilitat com dels consells generals per desplaçar-se a veure l'eclipsi. Sentim Ramon Lamil.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils. Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i la 2. Un altre tema de la setmana és la previsió del temps, que condicionarà la visió de l'eclipsi. El Servei Meteorològic preveu una tarda dimecres marcada per la calor, amb alguns núvols que poden condicionar l'observació del fenomen, especialment al sud. Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament a la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que a les restes del país la visibilitat serà bona. Eclipsi a banda, aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 169 morts, segons el darrer balanç oficial. Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts. Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicenç i Vicenç, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre informació actualitzada. I un breu apunt per acabar, la mobilitat també s'ha complicat aquest migdia a la C32 amb el voral de la carretera bloquejat a Sitges en sentit Tarragona per l'incendi d'un vehicle. Els bombers hi han desplaçat 3 dotacions i el CEMAT és la conductora del vehicle incendiat i a hores d'ara ja s'ha replert la circulació. Segons els bombers, el foc també ha afectat uns metres de vegetació del marge de la via, sense més conseqüències. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

Day, que ya sé que vol royalty. Ja, jo va tendre's gravada a l'armari. Fuga l'estudio.

0: la veu. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar, una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa, explica alguns dels símptomes que podrem percebre.
2: El que podem notar són la visió d'una taca central denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
1: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant de qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui avaluar l'abast de la lesió. I seguint aquestes mateixes recomanacions, les ulleres homologades per veure l'eclipsi solar s'han esgotat a moltes òptiques. La demanda s'ha disparat els últims dies i alguns establiments han venut centenars d'ulleres, mentre continuen rebent trucades i clients que han buscat a última hora. Algunes òptiques fan llistes d'espera, però no poden garantir que arribin abans de l'eclipsi. Els professionals reconeixen que l'interès ha superat totes les previsions i destaquen que l'expectació ha crescut a mesura que s'acostava la data. Una cinquantena de persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana s'han concentrat avui davant la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera per protestar contra el que consideren un cas de catalanofòbia, discriminació lingüística i abús policial patit pel diputat de Junts, Isaac Pedrós. Els fets van tenir lloc quan Pedrós, que és invident, va anar a renovar el DNI de la seva filla i, segons el seu relat, se li va negar l'exempció de la taxa com a família nombrosa i no se li va garantir l'atenció en català ni un traductor. Pedrós ja ha denunciat la situació a la Fiscalia de Girona. L'ANC i diversos representants de Junts, ERC i la CUP han reclamat responsabilitats als governs espanyol i català. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol ha anunciat l'obertura d'un procediment intern per aclarir què va passar i ha assegurat que les comissaries de Catalunya ja es garanteix l'atenció en català. També ha indicat que entre gener i juliol les van fer prop d'un milió de tràmits de DNI i passaport i que només es van registrar 5 queixes lingüístiques. I un breu apunt per acabar, la Diputació de Tarragona inverteix 2,5 milions d'euros per subvencionar i impulsar projectes, activitats i jornades d'entitats del territori. A través dels ajuts pel foment d'activitats culturals, l'ES supramunicipal contribuirà en un total de 563 propostes al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i al Baix Penedès. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya. El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on se n'estan posant. A la capital catalana hi ha ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que hi hagi 660. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ho justifica.
2: D'una banda té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives i incíviques i d'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
1: Batlle també ha explicat que les càmeres no comptaran amb intel·ligència artificial ni reconeixement facial i es respectarà la privacitat, per exemple, a les platges. Això sí, el pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat aquest dimarts que el govern espanyol treballa de la mà del Marroc per accelerar la sortida en un temps rècord de tots els migrants irregulars que han arribat a Ceuta en les darreres setmanes. En una roda de premsa des de la ciutat autònoma, Álvarez s'ha dirigit també als possibles migrants que des d'Àfrica consumeixen falsa informació sobre les possibilitats d'accedir a l'Estat i els ha demanat que no arrisquin les seves vides, diners i futur en una aventura abocada al fracàs. Pel que fa a la decisió d'Itàlia d'establir controls dels viatgers vinguts a Espanya, el cap de la diplomàcia espanyola ha dit que Ceuta mereix suport i solidaritat d'Europa. Des del govern espanyol destaquen que tant Ceuta com Melilla garanteixen la integritat de l'espai Schengen perquè ningú hi pot sortir sense superar un filtre de control de la policia. I canviem de tema, però no de protagonista, ja que José Manuel Álvarez també ha parlat avui des de Ceuta del terratrèmol de Colòmbia. El ministre d'Exteriors ha afirmat aquest dimarts que no consta cap espanyol mort o ferit, però ha concretat que hi ha 164 membres de la colònia espanyola al país sud-americà amb els quals no ha pogut contactar l'ambaixada del país i que es consideren ara per ara emperador desconegut. Per aquest motiu, Álvarez ha fet una crida a tots els espanyols o als familiars que encara no hagin contactat amb l'ambaixada o amb el consulat perquè s'hi posin en contacte, i també ha ofert l'ajuda d'Espanya a Colòmbia per tot el que pugui necessitar la gestió del desastre. I un breu apunt per acabar, recordem que avui a Barcelona el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Són les 6. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància davant els avisos grocs de l'AEMET per riscos de pluges intenses i tempestes al Pirineu, Prepirineu i la depressió central de Lleida. Es preveuen precipitacions de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, amb possibilitat de crescudes sobtades en barrancs i cursos menors de les conques del Segre, la Noguera Ribagorçana i la Noguera Pallaresa durant la tarda d'aquest dimarts. Protecció Civil ha actualitzat la prealerta del Pla Inuncat i ha informat de l'increment de la vigilància per possibles crescudes sobtades, especialment a la conca del Segre. Les autoritats recomanen estar atents a l'evolució de la situació meteorològica, hidrològica i seguir en tot moment les indicacions del Servei de Protecció Civil. Aquest dimarts al matí s'ha localitzat un cor sense vida a la zona d'Àger, a la Noguera, on des de dissabte es buscava un parapentista de 56 anys desaparegut. Els bombers de la Generalitat van coordinar un ampli dispositiu de recerca per terra i aire, amb la participació de 12 dotacions, un helicòpter, equips de muntanya, gossos i drons, i també es van coordinar amb la Guàrdia Civil per ampliar la recerca. Després de rebre dilluns un nou testimoni sobre la direcció que havia pres el parapentista, els bombers van ampliar la zona de recerca. L'helicòpter dels Mossos ha localitzat avui una vela de parapent prop del cingló de la Grallera, entre Àger i Vilanova de Meià, on els efectius han acabat trobant el cos. La víctima encara està pendent d'identificar i els Mossos s'encarregaran ara de confirmar-ne la identitat i de prosseguir la investigació. També bombers de la Generalitat han confirmat avui l'activació d'un helicòpter bombarder del cos Maer per donar suport a les tasques d'extinció de l'incendi que afecta la zona de les Penyes de Riglos, a Osca. El foc actiu des d'ahir ha afectat unes 3.500 hectàrees. L'incendi ha obligat a evacuar diverses localitats aragoneses, mentre els equips d'emergències continuen treballant per controlar les flames. I TikTok i Meta han reforçat els verificadors de dades per evitar la desinformació sobre els passos fronterers després de la crisi de Ceuta. El portaveu de la Comissió Europea, Balázs Ujvári, ha indicat que arran dels incidents, l'executiu comunitari es va reunir amb les plataformes i les organitzacions de verificadors de fets i van decidir activar un mecanisme d'escalada i de cooperació ad hoc. Això significa que els verificadors alertaran la xarxa si detecten desinformació relacionada amb un nou pas massiu de la frontera. Pel que fa als rumors que apunten a un nou creuament el 15 d'agost, la Comissió Europea afirma que no és una data potencial. I el Departament de Territori ha licitat per un import de prop de 8,9 milions d'euros les obres per a la pacificació de la Nacional 2 i la creació d'un carril bici al seu pas per Mataró. Es preveu que els treballs comencin aquest hivern i tinguin una durada d'un any i mig. L'actuació s'emmarca en el desplegament del conveni Maresme per transformar la mobilitat del corredor de l'N2 i la C32, que convertirà la carretera en un eix cívic per afavorir la seguretat i la mobilitat local. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: teva veu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, s'ha reunit per videoconferència aquest dimarts a la tarda amb el president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, Francesc Minguell, i el coordinador del Casal Català de Medellín, Enric Figueres. Acompanyat pel delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicenç, Duch s'ha interessat per l'estat de la Comunitat Catalana al país després del terratrèmol i els casals li han transmès que no tenen coneixement de cap català ferit ni mort pel sisme. Segons fonts del departament, el govern segueix treballant amb les autoritats colombianes i el consolat espanyol per tenir informació actualitzada de víctimes. A més, s'han publicat una sèrie de recomanacions a les xarxes per les persones que són a la zona. Informar-se bé, evitar acostar-se a estructures inestables i seguir les indicacions de les autoritats. I Brussel·les ha mobilitzat el servei de satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat i socors a Colòmbia, segons ha informat la representant per la política exterior de la Unió Europea, Kaya Kallas. Els cossos de rescat treballen sense descans per ajudar les víctimes del terratrèmol d'aquest dilluns, que deixa ja 240 morts i prop de 1.500 ferits, a banda de nombrosos danys materials. Kallas ha indicat que també han activat el mecanisme d'assistència consular de crisi de la Unió Europea per donar suport als ciutadans comunitaris que estan al país. I també la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat que la UE està en contacte constant amb les autoritats colombianes i preparada per oferir més suport. En altres notícies, el president del govern, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a l'hora de seguir l'eclipsi total de sol que es podrà veure a Catalunya. Acompanyat de la consellera de Recerca i Universitat, Núria Montserrat, i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, Illa ha donat el tret de sortida a la ruta de l'eclipsi solar des del claustre de la Seu Vella, un dels punts d'observació que registrarà un aforament complet durant l'eclipsi. El president també ha recordat que s'han habilitat 23 punts d'observació segurs distribuïts en 18 municipis i que s'han restringit accessos a determinats parcs naturals. Ell ha demanat respecte per la natura a l'hora d'anar a veure aquest fenomen i ha alertat de l'alt risc d'incendi a causa de les elevades temperatures. I a Tortosa, la Guàrdia Civil ha detingut un home com a presumpte autor de dos robatoris amb força en empreses de Castelló. L'arrestat, buscat per la Interpol, utilitzava una identitat falsa i estava reclamat per les autoritats judicials de Xile. La investigació es va iniciar després dels assalts en una empresa del sector ceràmic de l'Alcora i en una segona empresa de Benicarló. L'actuació conjunta dels cossos de seguretat va permetre identificar el presumpte autor dels fets i localitzar-lo a Tortosa, on va ser detingut en col·laboració amb Mossos d'Esquadra. I un breu apunt per acabar, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja i en aquests moments recomana precaució a la Vall d'Aran, al Pallars Sobirà i a menys intensitat a l'Alta Ribagorça. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Quan fa uns mesos vam començar a parlar de la possibilitat d'una comunalitat a Cardedeu, un dels grans reptes que ens vam plantejar era aterrar paraules i conceptes que a vegades els que ens movem en termes d'economia social els tenim molt per la mà i els donem per fet, però que sovint queden molt lluny del llenguatge comú i per tant generen certa distància amb la majoria de la població. Com volem generar consciència si els que hem de sensibilitzar som incapaços de fer servir un llenguatge planer que ens ajudi a explicar què fem? Per això, i en el marc de la Fira de l'Economia Social i Solidària d'aquest cap de setmana a Cardedeu, ens hem proposat precisament això. Volem saber i volem ajudar a transmetre d'una manera clara de què parlem quan parlem d'economia social i solidària. Volem saber per què és important per a totes i tots incorporar aquesta nova manera de fer, de consumir, aquesta nova manera de viure. I encara més, volem saber i volem explicar quin futur ens espera si no ho fem. Des del pati de la cooperativa La Fresca de Cardedeu, us parla la Maria López i això és La Comuna.

0: asseurem a la taula de la Comuna amb l'Álvaro Porro. Ell és activista en diverses àrees, com ara el consum sostenible, l'economia social i els processos de participació. Va coordinar el projecte de recerca Consum i Canvi Global 2020-2050 de la Fundació de la Universitat Complutense de Madrid i va fundar la revista Opcions, especialitzada en el consum i estils de vida transformadores. Actualment és director de l'àrea d'Economia Social i Cooperatives de Barcelona Activa. Benvingut, Álvaro.
1: Bones, gràcies per la invitació.
0: Ens acompanya també la Marta Pons. Ella és tècnica de desenvolupament econòmic local de l'Ajuntament de Cardedeu. Molt bon dia, Marta.
2: Hola, bona vesprada.
0: I també ens acompanya la Mireia Riera. Ella és una de les responsables de l'Eix de Comerç de la Comunalitat de Cardedeu. Bon dia, Mireia.
3: Hola, bona tarda.
0: Si us sembla, m'agradaria començar precisament, jo ara ho deia una mica a la intro, intentem aterrar conceptes perquè estem farts de parlar d'economia social i solidària, en parlem molt, però quan ens fiquem en aquesta roda, que acabem una mica dedicant-se a la mateixa gent, no, ens costa després traduir això i portar a gent que no sap de què va la cosa, però per moltes vegades perquè ens costa comunicar de què estem parlant, no? Som conscients que és complicat, el que estem demanant avui, però és tan complicat com important aconseguir aterrar alguns d'aquests conceptes amb un llenguatge molt més planer. Álvaro Porro, de què parlem quan parlem d'economia social i solidària? Què la diferencia principalment de les dinàmiques econòmiques que tenim instaurades avui dia com a societat?
1: Si ho volguéssim dir en una sola frase, diríem, és una economia que posa les persones al centre. Potser això pot sonar massa poètic, no? Si ho intentem aterrar una miqueta més, jo diria, quan tu estàs produint, estàs consumint, o estàs muntant una empresa, un projecte de qualsevol tipus econòmic, per viure, per produir, etc. Si comences a incorporar la dimensió social, la dimensió ambiental, intentes que estigui arrelat a un territori, estàs fent economia social i solidària. A partir d'aquí, podria, la llei nos parla de que han de ser estructures en forma de cooperativa, d'associació, de fundació, cofradia, mutualitats, però això ja és el que diu la llei. Al final, quan estàs intentant fer economia d'una altra manera, posant al centre les persones, posant al centre els ecosistemes, estàs fent economia social i solidària.
0: Per tal que la gent ens pugui entendre el màxim possible, podríem posar exemples o exemples paral·lelismes d'alguna manera quan intervé aquest tipus d'economia?
1: Per exemple, quan una empresa és propietat dels treballadors i treballadores, que és una cooperativa, és economia social i solidària. Uh-huh. Per exemple, quan en comptes d'anar vas a un supermercat que els propietaris són els socis de consum, com avui aquí, que estem a la fresca, estàs fent és economia social i solidària. Si vies una cooperativa d'habitatge on els propietaris són les persones que viuen allà, però a sobre és una propietat col·lectiva i el que tens és un dret d'uso, és economia social i solidària. Un centre especial de treball on treballen persones amb discapacitat intel·lectual és economia social i solidària. Una empresa d'inserció on persones que han sortit de prisió o persones que estan vulnerabilitzades perquè no han tingut accés a regularitzar els seus papers, uh-huh, és economia social i solidària. Tot això són exemples d'economia social i solidària.
0: I per què és tan important aquest canvi de funcionament? On reside? Què és el que, perquè una persona que ens estigui sentint ara pugui dir, ah, és que igual les coses a mi, igual amb els casos que has explicat, no se sent una persona interpel·lada. Què li pot passar, què li pot canviar la vida a qualsevol persona que ens estigui escoltant si incorpora aquest canvi de mirada, diguéssim?
1: Depèn si ho fem des d'una perspectiva de consum. Per exemple, a nivell de, com a persona consumidora, si comences a integrar principis, valor, pràctiques, sobretot pràctiques de l'economia social solidària, comences a, en les teves decisions de consum, integrar aspectes socials, ambientals, i això en principi t'hauria d'estar a fer poder viure la vida de manera més coherent amb com tu et sents. Però és que normalment a partir d'aquí comencen a passar canvis. Potser començo a dedicar més temps a pensar en què és el que compro per menjar i començo a menjar millor i començo a dedicar-li més temps i començo a relacionar-me d'una altra manera amb el temps que tinc. O sigui que al final comences per un costat, però després comencen a veure canvis una mica un darrere l'altre. Això des de la perspectiva del consum, des de la perspectiva del treball, pues si jo començo, si jo en comptes de treballar per compte aliena per a qualsevol empresa, monto amb dos o tres persones que tenim un projecte en comú una empresa cooperativa, doncs, home, probablement serà intens, i això que els cooperativistes no es poden dir, els cooperativistes del treball, que són projectes intensos a nivell de dedicació d'energia, però normalment estàs fent algo dedicant les 8, 9, 10 hores que dediques al dia a això, a algo en el que tu creus, en el que estàs fent de la manera que creus que s'ha de fer, en la que tu t'estàs quedant amb el benefici de lo que això genera, o estàs podent col·laborar i intercooperar amb altres projectes similars. Vull dir, al final, jo sobretot ho dic, ho fem per el planeta, ho fem per les persones, però ho fem sobretot per ser més feliços. Si tu comences a fer economia social solidària i no ets més feliç al final del dia, llavors entonces jo diria, pues pensa tu.
0: on creus que està la gran dificultat? Per què creus que la gent encara li costa incorporar aquests canvis?
1: El primer jo crec que és perquè no està a l'abast de tothom, és a dir, molta gent no s'ha creuat amb res a la seva vida que l'expliqui què és l'economia solidària. Jo sóc economista, a la facultat d'economia 4 o 5 anys de carrera mai t'han explicat res de què és l'economia social, i això amb la majoria de les facultats, universitats, per posar un exemple. Però a la vida normal, pues, igual, o sigui, els meus pares mai els havien parlat de què era l'economia social i solidària. Per tant, no et pots plantejar fer alguna cosa que directament és que no saps que existeix. Això, la primera raó. La segona és que al final la inèrcia i la dinàmica del mercat i de com van les coses, o tens alguns elements en els que poder recolzar-te, ja sigui serveis públics que t'ajuden a muntar una cooperativa, o ja sigui altra gent que coneixes amb la que poder recolzar-te per muntar un projecte. Si no tens on recolzar-te, és normal que tu vas en la inèrcia subsistint i fent el que pots com tothom. I jo crec que l'últim gran obstacle potser també és la situació de precarietat en la que molta gent viu, que li fa que no pugui experimentar en coses noves. Clar, una persona que està lluitant per arribar a final de mes, per pagar un lloguer, per poder fer alguna, pagar les tracoles dels seus fills, etc., no està per gaires experiments. I per tant, sempre un canvi, començar algo nou, implica una primera etapa de transició, etc.
0: Genera dubte.
1: Per tant, les inèrcies, com sempre, són difícils de canviar. Però, a la vegada, cada vegada hi ha més gent que ho està fent. I cada vegada jo crec que hi ha més possibilitats, i cada vegada hi ha més polítiques públiques que t'ho faciliten, i cada vegada hi ha més xarxes per tot arreu que t'ho estan, d'alguna manera, visibilitzant. Per tant, també voldria deixar un missatge optimista de que cada vegada és una realitat més real, més, més plausible, més accessible.
0: Marta Pons, aquest cap de setmana Cardedeu celebra la seva fira d'economia social, solidària i de la cooperació. Explica'ns una mica quin és l'objectiu d'una fira com aquesta aquí a Cardedeu, i què hi podran trobar les persones que s'apropin fins aquí dissabte.
2: Val, aquest cap de setmana, de fet demà, comença la setena Fira Ecosocial de Cardedeu. Estem en una setena edició, per tant és una criatura que ja no va amb penyals, sinó que camina bastant sola. I una mica l'objectiu d'aquesta fira, diria que és visibilitzar projectes locals, no?, que aposten per tots aquests criteris que comentava l'Àlvaro, no?, que estan obrint camí i que són projectes locals, propis, quilòmetre zero, no?, vull dir que no els hem de portar d'altres llocs ni de Barcelona, sinó que omplim una plaça amb 40 parades de projectes fets aquí, no? Llavors, jo diria que és això, donar visibilitat a aquests projectes, posar-los en valor, també posar-hi cara, veu, no?, que la gent conegui les persones que hi ha al darrere, no? I també diria que és generar, l'objectiu és generar un espai de reflexió, de trobada i també de celebració, no? De reflexió, perquè la fira contempla activitats prèvies a aquesta fira d'entitats, on amb xerrades i uns espais així més de debat, on generar relat, dubtes, aclariments, i aquests espais també necessaris per passar a l'acció. I després, diguéssim, el plat fort seria el dissabte de 9 a 2, de 9 a 3 aquest any, en el que hi ha una fira d'entitats i hi ha 40 parades amb un programa d'activitats extens per tots els públics, amb tallers, espectacles infantils, espais de joc i altres sorpreses.
0: Ah, sorpreses i tot.
2: Sí, la idea una mica és que tu tinguis la sensació, més enllà del programa, de que puguis baixar a la plaça i passin coses, no? Uh-huh. Aquesta sensació de, mira, tu, baixo a la plaça perquè sé que o em trobaré algú o alguna cosa estarà passant. I llavors, que això pugui passar aquest dissabte, però pugui passar també altres dissabtes a Cardedeu.
0: Estem aixecant les celles així, allà, ui, aquí això es posa emocionant. Estava pensant que pot ser un espai molt interessant també, precisament amb el que comentava l'Àlvaro, no?, que a vegades hi ha molt desconeixement de quines iniciatives hi ha en aquest sentit, no?, o si tens el teu dia a dia i la teva vida, doncs, molt encarrilada, doncs posar-te a repensar i com podria fer això de manera diferent. Si et fa una muntanya, potser el simple fet de venir, passejar i observar quines iniciatives ja estan funcionant o de quina altra manera està fent la gent les coses, pot ser una manera, no?, de despertar certs engranatges en moltes famílies que potser ara mateix ni tan sols els hi havia passat pel cap que això ho podien fer d'aquella altra manera, no?
2: Sí, Justament això, no? I també la persona, no?, que hi ha darrere, jo crec que el que t'enganxa o el que et fa fer un pas també és una altra persona que també l'ha fet, no? I és aquest no trobar-se sol, no?, i sentir una miqueta que hi ha xarxeta i que no ets l'única loca de la colina que s'està tirant per la muntanya, no?, sinó que hi ha altra gent una mica mirant en la mateixa direcció, no? Mm-hmm. Aquest caliuet jo penso que és important trobar-lo, no?
0: Ajuda molt, bé. Al final és gent que ja ha passat per això prèviament, no? I és una mica d'aquell consell de com has anat superant cada punt i què ha portat, no?
2: Sí, també. No només gent que hi ha passat en plan el mestre i que tu segueixes el camí, sinó que a vegades el pas, no?, si el fas acompanyadet, doncs
0: és molt millor, no?
2: És molt millor. Sí.
0: Precisament a la introducció del programa parlava una mica del plantejament de què pot passar si no incorporem aquests canvis a la nostra vida, no? Per divendres, com a prèvia just del dia gros, diguéssim, hi ha previst un taller participatiu titulat Cardedeu 2045, futurs possibles, amb un IM previ tachat. Quin futur previsible creus que podem tenir a Cardedeu si no fem una immersió real en una economia més solidària?
2: Bueno, aquí tenim l'obligació i el deure de ser optimistes, encara que els escenaris són apocalíptics, no?, quan parlem de futur, sobretot no tant per nosaltres. L'escenari, el taller aquest es titula, si no me'n recordo, 2045, no? Uh-huh. I fa un exercici de projecció en el futur, i a mi m'agradaria que totes les persones, pues, per exemple, que estiguem aquí, no?, pues, sumem els anys que tindríem en el 2045. En el meu cas, vaig fer una declaració pública que tindria 65 anys.
0: 65
2: per tant,
0: anys.
2: Feu els càlculs.
0: Ens queda, o sigui, falten 21 anys, no?, pel 2045.
2: Correcte.
0: O sigui, anem aquí, estem tu i jo, Marta, anem de la maneta.
2: El que vull dir és que amb 65 anys ja, pues no ho sé, saps? Vull dir que...
1: Home, jubilats estarem, no?
0: Parlem-ne, segons.
2: Si l'escenari és apocalíptic, no sé què dir-te. No, el que vull dir és que aquesta projecció potser el més pertinent no és que la fem nosaltres, no?, sinó són aquells que tindran menys anys que nosaltres i que potser també són els que dibuixaràs nous escenaris de futur o de continuïtat, no?, d'aquest caminet fet. Llavors, és això que et deia, no?, quasi com una responsabilitat de obrir una mica de camí i d'esperança sense ser naïfs ni infantilitzar, no? Però sí, de veure que hi ha alternatives possibles i que no estan sols els que venen darrere, no estan soles, no?, les que venen darrere nostra. I també de pensar com això, no?, si posem les persones en el centre i ens imaginem uns anys més endavant, el 2045, com ens agradaria estar, on ens agradaria estar, amb qui, com ens agradaria que fos Cardedeu, com ens l'imaginem, no?
0: Somiar una mica, d'alguna manera, no?
2: O somiar, o, bueno, no cal somiar, sinó, vull dir, no sé, demanar, no?, que com seria aquesta postal, no?, de 2045. Uh-huh. Sí, jo crec que és un exercici molt necessari, aquest de projectar el futur. Ens fa estar més presents.
1: Aprofito per recomanar-ho. Tenim la sort de que és un veí d'aquí de Cardedeu una de les persones que està impulsant tot això per Catalunya. S'han fet tallers per tot el territori, també fora de Catalunya, a l'Estat, i és un exercici superinteressant i inspirador, fer això de projectar-te i veure com t'agradaria que fossin les coses i què coses podrien passar. La millor manera de començar a treballar sobre el present és tenir algun somni, alguna llum allà que ens indica cap a on volem treballar. I després, a lo millor, acaba sent diferent, però segur que fem coses diferents perquè hem tingut aquesta llum allà al final. O sigui, jo us recomano molt que vingueu. I a més, un dels que ho fa és escrit una novel·la que es diu... ho diré. Bueno, no em surt ara. Que és precisament això, és una novel·la sobre com serien els futurs 2025 a 2045. A aquest entorn, a l'entorn Vallès, Barcelona, etc. O sigui que, a més, està novel·lat, si algú vol, li agrada la literatura.
0: En tot cas, investigarem quin és el nom del llibre i quan publiquem a les xarxes socials una mica el resum. Mira, ens fan un apunt, tenim Chivatazo, es diu...
1: Tot era massa fràgil,
0: d'en Rubén Sorís.
1: Fràgil.
0: Tot era massa fràgil.
2: Fràgil, fàcil.
0: Ai!
1: Del Rubén Sorinyac, un veia de Cardedeu.
0: D'en Rubén Sorinyac. Doncs ja tenim l'apunt, ja podeu apuntar-vos el llibre que heu d'anar a comprar per aquest cap de setmana, no cal que porteu els deures fets, però si no, per la setmana següent ja teniu lectura.
2: Estaria bé que s'apuntés molta gent al taller que baixés aquesta edat de 65 anys en projecció. A veure si... Aquest seria el gran repte.
0: Que en el 2045 tingui una miqueta més de moviment, no? Diguem-ho així. Mireia Riera, el projecte de comunalitats urbanes es basa precisament en incorporar sistemes d'economia social als municipis. Aquest any estrenem la comunalitat de Cardedeu, tot un repte el que tenim per davant. Com a responsable o una de les responsables de l'eix de comerç, quins serien els grans objectius que té la comunalitat en el vostre eix en aquest sentit?
3: Bueno, doncs precisament és acostar una mica més l'economia social i solidària als comerços, que sovint ho són i ni ho saben. Quan els comences a parlar del que és l'economia social, diuen, ah, però jo això ho faig, ah, però jo això ho faig, i dius, bueno, doncs anem-ho a casar tot i a posar-ho sobre la taula. Després també és a seguir fent més vincles entre els comerços i la població, precisament perquè ensenyar que els comerços és un lloc de cures cap a la població, o sigui, un comerç és algo més que només un lloc on hi ha intercanvi de mercaderies. Després crear un centre comunal per tal de poder cooperar totes entre nosaltres i engegar la ciclologística, que enllaça amb el tema del medi ambient també.
0: Déu-n'hi-do la feina que es planteja, bueno, que es planteja per davant, eh? De tots aquests reptes així, d'alguna manera, que teniu ara així com encarrilats, quin creus que és el que tenim ara més a l'abast i quin creus que pot suposar més canvi a la població?
3: Ostres, canvi, potser la ciclologística, perquè clar, no existeix aquí ara a Cardedeu, tot just s'ha creat una cooperativa ara i per tant s'ha d'implementar. I després, un que ens fa molta il·lusió i que l'estem ja engegant i falta poc, és el tema de botigues cuidadores.
0: Que no deixa de ser... Explica'ns una miqueta en què consisteixen les botigues cuidadores.
3: No sé,
0: tu l'has aquí molt per fer.
3: És posar nom a una cosa que ja es fa. O sigui, el petit comerç té un valor molt més enllà del que és intercanvi de mercaderies, sinó que és un lloc que dona seguretat amb el millor sentit d'aquesta paraula. O sigui, si una persona gran es mareja i hi ha una botiga a la vora, segur que pot anar allà a seure's. Si un infant se sent perdut, pot entrar a demanar ajuda. Persones vulnerables tenen un lloc on aixoplugar-se. Totes aquestes funcions que fan les botigues i que tothom sap, que els botiguers saben, però que ningú li posa nom i ningú... que ningú valora, no se li posa nom. El projecte Botigues Cuidadores el que vol fer és posar llum en això i ordenar-ho. És a dir, es farà una formació per totes les botigues, bueno, els botiguers i botigueres que es vulguin acollir en aquest programa. Serà una formació amb dues càpsules on es donaran eines per tal de fer front a aquestes situacions que et trobes normalment a les botigues, un avi que està desorientat i t'entra a la botiga, doncs com atendre'l, totes aquestes coses que hem dit abans. Llavors es farà aquesta formació, però a més el que es farà és uns vinils que s'enganxaran a totes les botigues que estiguin participant en això, per tal que la població ho tingui clar. I tot això, aquesta informació, també es donaran tant a escoles, centres de dia per a avis, persones vulnerables, que sabran que aquelles botigues que tenen aquella enganxina estan preparades per aquestes situacions. I llavors això ho lligarem amb l'economia social i solidària, perquè, com deia l'Àlvaro, no és només un tema econòmic, sinó també és posar les persones al centre.
0: Com canviarien les botigues? Com canviaran les botigues si no són només un lloc d'intercanvi comercial i passen a ser un lloc molt més viu, diguéssim, socialment parlant?
3: Però que ja ho són ara, sovint. O sigui, en un petit comerç t'entra una dona amb un nadó petit que és lactant i veus que està neguitós i li ofereixes... Vols seure a donar el pit tranquil·lament? Això en una gran superfície costa més. O sigui, ja m'entenem, ja sabem de què parlem. Vull dir que aquesta funció ja la fan ara, però sovint molt invisibilitzada, potser amb vergonya o potser sense saber bé com fer-ho. Llavors és endreçar-ho.
1: Els barris i municipis on hi ha desertificació comercial, que vol dir que no queda comerç petit, de proximitat, hi ha un munt de problemes. O sigui, ho pot dir des de l'administració pública, els serveis socials, perquè no hi ha, normalment la comunitat es va desfent i un dels principals símptomes i conseqüències és que el comerç de proximitat va desapareixent. Aquelles trames urbanes o municipis on al final són supermercats on tothom va en cotxe i després no hi ha comerç de proximitat, costa molt generar espais de relació. És molt fàcil que una persona gran comença a tenir problemes i ningú se n'adona al seu voltant. Vull dir que és veritablement un bé social, a banda de que la quantitat de llocs de treball que generen per cada euro el comerç de proximitat comparat amb les grans superfícies és bastant diferent, o sigui que té elements bastant importants que acaben afectant la societat i l'economia no tenir comerç de proximitat.
0: Penseu que la gent és conscient, ara donaves no xifres, però dades d'alguna manera, no? que ja et porten directament a repensar alguna cosa estem fent malament. Jo crec que la gent no les coneix, aquestes dades o aquesta informació, no? O sigui, i entra tothom molt en una roda del seu dia a dia i d'anar tirant, no?
1: O sigui, jo crec que sí que hi ha bastant gent que valora el comerç de proximitat i per això també existeix i no és una casualitat tampoc, no? Però sí que és veritat que, de nou, tornem a les inèrcies, no? La inèrcia de tinc poc temps, ahí és molt còmode, vaig amb el cotxe en un moment, Amazon, pum, tecleo en un moment i m'arriba a casa. Però també tinc la sensació de que hi ha cada vegada més gent conscient de que acabes també perdent alguna cosa. I no només a nivell social, sinó també tu, la dinàmica en la que entres, el ritme, etc. O sigui que jo penso que cada vegada més gent és conscient.
3: Sí, valoren aquesta proximitat, sí.
0: Aquest cap de setmana, des del vostre eix, també teniu feina, teniu presentació, no?
3: Sí.
0: Explica'ns una miqueta.
3: Bueno, presentaré precisament el programa aquest de Botigues Cuidadores, per tal de que comenci a sonar, i també parlarem de l'altre projecte, que no hem dit res ara, que és el de Botigues per un dia, que és un programa, que ja és un projecte que es va fer fa 20 anys aquí a Cardedeu, fa 10 anys es va deixar de fer, i funcionava molt bé perquè a més també és un vincle amb les escoles de Cardedeu. Ara la idea és engegar-ho de nou, per a qui no ho sàpiga, és que es diu Botigues per un dia, per tant és fàcil d'entendre-ho. Criatures estan durant una tarda fent de botiguers i botigueres, llavors entenem què és aquest ofici, coneixent els comerços de Cardedeu i creant aquests lligams i donant valor també a aquest ofici que de vegades també fa com si fos menys tingut i que no ho és.
0: Doncs ja sabeu, tots aquests projectes es presentaran aquest dissabte, Fira de l'Economia Social i Solidària i de la Cooperació, aquest cap de setmana a Cardedeu. I fins aquí arribem nosaltres, ens tornarem a veure ben aviat amb un nou programa de La Comuna. Gràcies per escoltar-nos.

0: Ràdio Cardedeu. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Catalunya viurà demà... Us parla Javier De Gea. Catalunya viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta a hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. La P7 serà l'eix principal de mobilitat, però es recomana utilitzar vies alternatives com la C25 i la 2 cap a Ponent, la P2 per accedir a Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades i la 7 i la N340 pels desplaçaments entre Tarragona i les Terres de l'Ebre. Des dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas dels dispositius d'emergència, en cas de que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
2: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
1: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i la 2. I els agents rurals fan una crida als visitants que es desplacin aquest dimecres al sud del Segrià per veure l'eclipsi total de sol, perquè actuïn amb responsabilitat, no facin foc en cap cas i es concentrin en els espais habilitats pels ajuntaments. El cap de l'àrea regional de Lleida del cos d'agents rurals, Joan Baraut, ha demanat especialment evitar l'accés a zones boscoses i properes al riu, on un eventual incendi podria posar en risc les persones i dificultar l'arribada dels serveis d'emergències. Des del Matret al Segrià, on s'han tancat mitja docena de camins principals per evitar una elevada afluència de vehicles i persones, Baraut també ha reclamat que no s'hi estacionin vehicles que puguin obstaculitzar el pas dels bombers. I precisament els bombers de la Generalitat treballen un incendi de vegetació forestal i agrícola a la zona del Pujolot, a Sant Bartomeu del Grau, amb un dispositiu que compta amb 13 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. Les tasques d'extinció han evolucionat favorablement durant la tarda, amb el flanc esquerre ancorat en un camp i el camp de foc capturat, mentre els efectius treballaven en el flanc dret amb el suport de tractoristes. L'incendi ha quedat estabilitzat poc abans de les 8 de la tarda, després que tot el perímetre quedés encerclat amb línies d'aigua. De moment, però, es continua treballant a la zona. I un breu apunt per acabar, el Consell de Garanties Estatutàries ha avalat la proposició de llei de cambres i també les anomenades cadires de plata. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport a Colòmbia aquesta tarda i ha assegurat que Catalunya estarà al costat del poble colombià per ajudar en tot el que sigui necessari després del greu terratrèmol que ha afectat el país. En una compareixença al claustre de la Seu Vella, a Lleida, a motiu de l'eclipsi solar d'aquest dimecres, Illa ha volgut començar el seu parlament amb una mostra de solidaritat cap als colombians, tant els que viuen al seu país com els que resideixen en territori català.
2: Hi ha una comunitat colombiana important aquí a Catalunya i us vull enviar una abraçada forta i una mostra d'afecte. Aquesta mateixa tarda el conseller Jaume Duque ha estat en contacte o estarà en contacte per mitjà de videoconferència amb la delegació del govern de Catalunya a Colòmbia per activar tots els mecanismes de cooperació i enviar-hi una abraçada.
1: Precisament, Illa s'ha referit a la trobada virtual d'autoritats que s'ha dut a terme aquesta tarda i en la que s'ha confirmat que de moment no tenen coneixement de cap català ferit ni mort pel sisme. I ja ha obert els actes de cara a l'eclipsi solar total d'aquest dimecres, pel qual el govern ha preparat un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i emergències. El fenomen es podrà veure per complet al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i al sud de Lleida, i s'han habilitat 23 punts oficials d'observació en 18 municipis. A més, es desplegaran 700 Mossos d'Esquadra per gestionar la mobilitat i la seguretat. La P7 serà l'eix principal i es recomana utilitzar vies alternatives. Les autoritats recorden també que cal extremar les precaucions per observar l'eclipsi i utilitzar únicament ulleres homologades amb filtre solar. Protecció Civil activarà el pla Procicat i coordinarà els diferents serveis d'emergències i es demana respectar el medi natural i extremar les precaucions davant del risc d'incendi. La vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba la seva primera setmana amb 150 vols cancel·lats i entre 2.000 i 2.500 maletes sense embarcar. A més, cada dia una vintena de vols acumulen retards d'aproximadament una hora i mitja. El sindicat CGT assegura que la protesta continuarà perquè l'empresa encara no ha iniciat cap negociació amb els treballadors. La vaga afecta una vintena d'aerolínies i les tasques de facturació, embarcament i gestió d'equipatges, fet que està provocant problemes a milers de passatgers en plena temporada de vacances. Nou avís per temporal del Servei Meteorològic de Catalunya. Els xàfecs que descarreguen el Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central van acompanyats de tempesta i localment hi pot haver fenòmens de temps violent. Protecció Civil demana màxima precaució davant de tempestes intenses que poden incloure pedres, ratxes de vent fortes i també esclafits i tornados. En aquesta hora, la situació d'alerta es concentra a les comarques del Berguedà, Solsonès, Bages, Lluçanès, Moianès i Osona, i també el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà i la Noguera. I haureu a punt, abans d'acabar, el psiquiatre i exmonjo de Montserrat, Jordi Vila Abadal, la mort d'aquest dimarts als 100 anys. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues i amics oients, què tal? Com estem? Salutacions cordials i de nou moltes gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics. El programa en el que repassem els grans èxits de la música de la dècada dels 80. I en aquest programa estem al
2: 1979.
1: Un any en el que hi van haver les primeres eleccions municipals després del franquisme a Espanya i també en el qual es va celebrar el referèndum de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que va entrar en vigor a finals d'any. Un any, doncs, de canvis i també de novetats a la història de la música, on, per exemple, podíem escoltar l'anomenat primer rap de la història. Una colla de músics, la majoria negres, que van utilitzar aquesta sintonia coneguda de Good Times per fer-hi aquest rap, Rapper's Delight.

0: 1979, l'any que estem repassant avui al Rock and Classics, i en el qual van néixer personalitats com el motociclista italià Valentino Rossi o Sophie Ellis Bextor, una cantant britànica. I any també en el que va morir Carles Buigas, arquitecte i enginyer català. També un any en el qual sonaven èxits com aquest de Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now. Segueixen els èxits del 79 al Rock and Classics.
1: Els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.

Aquest va ser el segon llarga durada de Police, un disc molt interessant que portava aquest gran èxit Messagina Barrel des d'un molt recomanable disc anomenat Regatta de Blanc. Uns joveníssims Police que tenien molt bones idees i molta ràbia a l'hora de tocar les seves cançons amb contundència. Canviem d'estil, seguim amb un altre tema que aquell 1979 ressonava a les pistes de ball i a les ràdios amb els The Whispers and the Beat That Goes On.

0: Els que ja comenceu a tenir una edat segur que recordareu perfectament aquest tema i, a més, doncs, en certa manera encara està una mica de moda, sobretot en festes majors. Què serà de mi vida amb Gibson Brothers? Saltem al següent any, el que inaugurava la dècada dels 80. Escoltem els seus temes més recordats.
1: 1980.
0: Començant pels Macarras Blues Brothers, amb un dels temes que sonava a les seves pel·lícules a principis de la dècada. Everybody Needs Somebody to Love, amb Blues Brothers.

0: Rock and Clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: El 1980 els Genesis tornaven amb un nou treball, uns anys després d'haver marxat un dels seus carismàtics líders, Peter Gabriel, i amb Phil Collins al capdavant, amb temes com aquest Turn It On Again. Era el seu treball publicat l'any 80, Duke. Un any en el que hi van haver les primeres eleccions democràtiques a Catalunya des de l'època de la República, on va guanyar Convergència i Unió amb Jordi Pujol com a president de la Generalitat.

Una d'aquelles bandes efímeres que sonaven en el programa espanyol de l'any 1980 es deien Cucharada, i aquest era aquest rock ballable anomenat Quiero Bailar Rock and Roll. Continuem el rock en clàssics amb més èxits del 1980.

0: clàssics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
1: Grans com Christopher Cross, que l'any 1980 treia un single que va formar part l'any següent de la banda sonora de la pel·lícula Arthur. Precisament aquest era el tema que donava títol a aquesta pel·lícula. Arthur's Theme.

0: Jo no sé què penseu vosaltres, però jo crec que van enregistrar aquest tema i el van passar al disc una mica passat de voltes, perquè aquesta veu no sembla la de Bruce Springsteen. Un doble disc que triomfava l'any 1980. Es deia The River i aquest era el ballable i exitàs Hungry Heart.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: Estem a l'any 1980, any en el qual van néixer els futbolistes Xavi Hernández i Oleguer Presas, o, per exemple, també el jugador de bàsquet Pau Gasol. Així doncs, un any prolífic pel que fa al món de l'esport i també al món de la música, amb temes com aquest, Could You Be Loved, de Bob Marley and the Wailers.

0: sessió.
1: Estimats oients, amb aquest tema del treball Uprising de Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved, esgotem els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat als anys 1979 i 1980. Al Rock and Classics teniu unes vies de contacte per comunicar-vos amb nosaltres. D'una banda, disposeu de l'e-mail.
2: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
1: I d'altra banda, estem presents a les xarxes socials.
2: facebook.com/rockandclassics.estevallo.
3: twitter.com/rocknclassics.
1: I marxarem amb un èxit d'aquell any que va portar el més alt als Dire Straits. Era el seu tercer llarga durada, es deia Making Movies, i començava amb aquest llarg tema de 8 minuts de duració que va ser un absolut èxit. Tunnel of Love. Us deixem amb ells fins al final del programa. Adéu-siau, que vagi molt bé. Salutacions cordials.
3: Rock and Classics.

0: casa 10. Són les 12.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. Push me, and then just touch me.

0: de 10. Són les dues.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.